0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marín.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...
3: Juguen amb els dits, dec, dec. Em pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès, que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur
2: que no
1: pot...
2: T'ho juro, t'ho juro. Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: tren. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Per fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La base que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots nosaltres, el

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda...

té un altaveu a iCat. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí, a iCat.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: moments d'òpera.
1: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Parlar de Mozart és parlar de genialitat i de títols cèlebres, però alguns dels seus títols, no tan cèlebres, també són un exemple de genialitat. I aquesta setmana us ho volem demostrar. Avui, la Finta Jardiniera.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: La finta jardiniera és una òpera dividida en tres actes amb música de Wolfgang Amadeus Mozart i llibret en italià atribuït a Giuseppe Petrosellini, tot i que basat en un text de Ranieri de Calzabigi. L'estrena va ser a Múnich, a Alemanya, un 13 de gener del 1775. Ara hi entrarem, abans, però, anem a conèixer, com sempre, els personatges principals que intervenen en aquest títol. Sandrina és la marquesa Violante Onesti, de la qual tothom es pensa és morta, però realment viu disfressada de jardinera amb el nom de Sandrina, paper aquest per soprano. Don Anquise és l'alcalde, el podestà, de Lagonero, i està enamorat de la falsa jardinera Sandrina, un rol aquest per tenor. Arminda és una noble milanesa neboda del podestà. En el passat estava enamorada de Ramiro i ara està promesa amb Belfiore, també aquest paper per soprano. Ramiro és el cavaller enamorat d'Arminda, un paper transvestit que ha de cantar una contralt. Belfiore es tracta d'un noble milanès que primer estava enamorat de Violante i ara ho està d'Arminda, paper aquest per tenor. Serpetta és la criada del podestà i està enamorada d'ell, paper per soprano. I Nardo, realment es diu Roberto, i és el criat de la marquesa, també apareix disfressat de jardiner, i fent-se dir Nardo, és el cosí però de Sandrina, i està enamorat de Serpetta, un paper per baix. Repassant els personatges, ja es podeu imaginar que això serà un argument d'embolics. Abans, però, fixem-nos en els antecedents, perquè la finta jardinera va ser un encàrrec del príncep Maximilià III pel Carnaval de Múnich de l'any 1775. Mozart va iniciar la composició a l'octubre de 1774 i el 9 de desembre va arribar a Múnich per acabar-la. L'escena va ser, com us dèiem, un 13 de gener de 1775 a l'antic teatre de la cort de la ciutat. Cal destacar que Mozart tenia 19 anys quan va compondre aquest títol. Es tracta d'una òpera còmica italiana, d'embolics amorosos, típica del seu gènere. No obstant, té alguns moments seriosos de gran riquesa musical, com és de preveure, signant aquesta òpera al gran Wolfgang Amadeus Mozart. En quant a l'acció, té lloc a les propietats rurals del podestà, que és l'alcalde, Don Anquise de Lagonero, localitat italiana propera a la ciutat de Milà al segle XVIII. La marquesa Violante i Onesti és una de les últimes discussions amb el seu promès, el comte Belfiore, ha resultat ferida i com a conseqüència del fet donada per morta. Després d'aquests esdeveniments, Belfiore ha fugit i Violante i el seu fidel criat, Roberto, es fan contractar com a jardiners del podestà de Lagonero, Don Anquise. La senyora amb el nom de Sandrina i el criat fent a anomenar Nardo. Don Anquise s'enamora, doncs, de seguida de la seva jardinera Sandrina, menyspreant així a la serventa Serpetta, que s'havia fet il·lusions d'un possible amor. Per la seva banda, Nardo comença a interessar-se per aquesta desgraciada però rebel Serpetta. Entre els convidats a la casa de camp es troben també el cavaller Ramiro, enamorat no correspost de la neboda del podestà, Arminda, que s'ha promès amb el comte Belfiore. Tot un embolic argumental que tot seguit intentarem desgranar situant-nos ara ja sí a l'inici de l'acte primer. L'òpera La finta jardinera de Mozart comença amb els preparatius de les noces entre Belfiore i Arminda, neboda del podestà de Lagonero, Don Anquise. Belfiore és un noble fugit de Milà, ja que creu haver matat per gelosia a la seva estimada, la marquesa Violante Onesti. Arminda, per la seva banda, tenia a un enamorat, Ramiro, que la segueix estimant. La resignació de Ramiro la canta la mezzosoprano Elina Garancia.

Violante, malgrat tothom pensa que és morta, realment viu, i ho fa disfressada de jardinera amb el nom fals de Sandrina. Però per a més confusió ha entrat al servei del Podestà, així que, com el seu criat Roberto, també ell com a jardiner amb el nom fals de Nardo. El Podestà s'ha enamorat de la falsa jardinera. Realment, Violante d'incògnit està buscant a Belfiore el seu marit i agressor. En tot cas, ja en el primer acte queda clar que el Podestà, en Quise, està enamorat de la falsa jardinera. Ens ho canta Nicolás Rivenc.

Sandrina fa la seva aparició i ho fa lamentant la sort de les dones. Des que neixen no els queda més remei, diu, que haver de patir. Ho canta Sophie Kartenhauser.

El criat d'en Quise, Nardo, està enamorat de Serpeta, però ella pretén casar-se amb el Podestà. Nardo, en la seva escena de presentació, assegura que el cor de les dones és més difícil de dominar que el ferro o el marbre, ja que aquests darrers, a cops de martell, es poden alterar. Mentre que a les dones no hi ha manera d'adaptar-les. En tot cas, el bríton Michael Nagy és Roberto, disfressat del jardiner Nardo.

Com bé podeu detectar, l'acte primer no deixa de ser res més que una successió d'escenes que serveixen com a presentació dels diversos personatges de l'òpera. Ara és el torn d'Arminda. A la seva escena de presentació canta un amor pràctic davant del qual està disposada a esposar-se amb Belfiore. Arminda és Àlex Penda.

Més presentacions. Ara coneixem a Nardo i Serpeta. Ell, que és el criat disfressat de jardiner de Violante, està enamorat de la criada del podestà, Serpeta. Però ella no ho està d'ell, sinó del seu cap. Així doncs, quan Nardo se li declara, ella li diu que prefereix un marit més jove, el que ell replica que per ella fa més un marit més gran. Nardo és Mikhail Nagy, mentre que Serpeta, Sunhae Im, els dos dirigits per René Jacobs amb l'Orquestra de Cambra de Friburg.

I podríem seguir presentant més personatges perquè farem més avançant la trama argumental de la finta jardiniera de Mozart. En el moment que Violante sap que l'enamorat d'Armida és Belfiore, es desmaia. Belfiore, que també l'ha reconegut, nega haver-la trobat mai i l'acte acaba en confusió total, ja que tots els creuaments amorosos afloren en una turbada escena. Sona així.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici del segon acte de la Finta jardiniera de Mozart hem de situar-nos a la casa del Podestà. Arminda expressa el seu amor per Belfiore mentre Nardo festeja Serpetta. Arminda vull dir-ho per sentir-se enganyada per Belfiore, mentre que assegura no pot fer res per lluitar contra allò que sent per Belfiore. A l'expenda és Arminda de nou.

Sandrina i Belfiore es tornen a trobar i la jove li narra la seva mort fingida. En aparèixer el podestà irat, ja que està enamorat de la jove jardinera, ella aconsegueix calmar-lo tot assegurant que el seu cor li diu que l'estimat patró és tot ple de bondat. Sandrina és de nou Sophie Harthauser.

Arriba aleshores Ramiro amb una ordre d'atenció contra Belfiore per la mort de Violante. El cavaller espera d'aquesta manera desfer-se de Belfiore i quedar-se així amb Arminda en eliminar d'aquesta manera el seu rival. S'endrina el defensa, revelant la seva veritable identitat, fet que genera la sorpresa general. A causa de la gelosia, Arminda abandona en un bosc a Sandrina i res més coneixes la notícia, els homes es llancen a socórrer-la. Només gràcies a la llum que porta Ramiro poden trobar-la, mentre la presència d'un gran nombre de personatges en una caverna fosca genera no pocs equívocs.

0: Moments d'òpera.
1: A l'inici del tercer acte de la Finta jardiniera de Mozart, el Podestà encara no es creu als esdeveniments de l'acte anterior. Arminda insisteix en els seus propòsits matrimonials. Al jardí, Belfiore i Sandrina es desperten i juren no tornar a separar-se. Don Anquise atorga la mà d'Arminda a Ramiro. Serpeta, doncs, es consolarà amb Nardo. Ens fixarem, però, en l'escena d'ira de Ramiro. Aquest es mostra alterat en saber les intencions d'Arminda de casar-se amb Belfiore, que finalment ha tornat amb la seva dona, la fingida jardinera Sandrina, és a dir, la marquesa Violante. En tot cas, l'ira de Ramiro la sentim en la veu de la mezzosoprano latona Elina Garancha.

0: A l'escena final de la finta jardiniera de Mozart, tots canten lluants, es diuen visca la jardinera, a la marquesa Violante Onesti. I és que, malgrat tots els embolics d'aquest argument impossible, finalment, pràcticament queden consolats tots amb l'amor desitjat. I així és com acaba la finta jardiniera de Mozart. Nosaltres marxarem, però ja ho sabeu, per tornar en tan sols 7 dies. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival Cinc Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival Cinc Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival Cinc Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remisa a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. Al juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania a Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'es cullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, el tradicional.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre. Acabar.

0: dice tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte de l'Escriptorium de Ripoll va néixer fa 30 anys arran de la commemoració del mil·lenari del papa de Roma que ocupava el càrrec l'any 1000. Silvestre II, també conegut com a Gerbert d'Urlà, que era un monjo benedictí que va estar aprenent a Vic i va romandre 3 anys al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per tant, va tenir contacte amb l'escriptori de l'època. El papa estaria orgullós de veure que l'Escriptorium ha recuperat l'esplendor de temps passats amb l'acte de reobertura de dilluns a la tarda a la nova ubicació de les golfes de l'església de Sant Pere. L'Escriptorium, pensat i dirigit pel filòleg, escriptor i museòleg ripollès Ramon Sargatal, va començar com una exposició per conèixer de manera interactiva i didàctica com era la feina d'un monjo copista entre els segles X i XII, que produïa i copiava alguns dels manuscrits més importants d'Europa dins del monestir de Ripoll. El 2003 l'exposició es va inaugurar a la capella de l'antic hospital de la vila, l'edifici de l'arxiu comarcal. Es va concebre com un espai pedagògic pensat per acollir la visita d'escoles i en què els nens poguessin aprendre a fabricar un pergamí, aconseguir que una ploma d'oca escrivís, relligar un còdex medieval i fer cursos de cal·ligrafia i paleografia. Sentim a la directora del museu, Roser Vilardell, parlant del trasllat i de l'èxit que té entre les escoles.
2: Els últims anys sí que el fet de passar al museu doncs, ha fet que l'Escriptorium es quedés només com això, un projecte educatiu, i també perquè l'espai doncs, començava a tenir els seus problemes. No tenia accessos per persones amb mobilitat reduïda, per tant era complicat gestionar segons quines coses. I es va prendre la decisió de traslladar-lo aquí, que per mi és com una segona casa, perquè això és l'antic museu. Aleshores, som a les golfes de l'església de Sant Pere, i aquí doncs, hem com a mínim garantit això, que tothom hi tingui accés. Hi ha temporada dins del cicle pedagògic, però, per exemple, el que és tardor i primavera, pot haver-hi 5-6 visites a la setmana.
1: L'adequació de l'espai ha tingut un cost de 226.000 euros amb l'IVA inclòs i ha rebut una subvenció dels fons FEDERS de 93.000 euros, mentre que la resta dels diners els ha aportat l'Ajuntament. L'alcaldessa Sílvia Oriol subratllava que la inauguració s'havia endarrerit perquè els faltava l'autorització dels bombers per certificar que l'espai complia les mesures de seguretat en cas d'incendi o d'emergència. Oriol també deia això.
3: És una aposta molt clara per la cultura que es va fer ja durant el mandat del senyor Casadesús, que va ser una mica el que va doncs, apostar clarament no, per aquest projecte. De fet, l'instigador, que era el senyor Ramon Sargatal, n'està molt satisfet de que en l'àmbit polític doncs, hi hagués aquesta resposta, perquè sovint l'àmbit cultural no té massa rèdit polític ni electoral, i per tant és una de les renúncies que fan moltes vegades els polítics. I, en canvi, el govern del senyor Casadesús va fer una aposta molt clara per aquest Escriptorium, i nosaltres doncs, tenim la intenció, evidentment, no només de preservar-lo, sinó de potenciar-lo, perquè creiem que és quelcom que ens defineix.
1: El mateix Casadesús va donar el mèrit a Sargatal, que va rescatar i traduir al català el cançoner de Ripoll, Carmina Ribipollència, i que s'explica a l'exposició. Es tracta de 21 poemes eròtics que un monjo va copiar d'amagat en uns folis defectuosos d'un antic còdex de l'any 1000 en lletra diminuta i amb un títol al revés dedicat a la seva amiga. Ningú va descobrir-ho, perquè de ser així ho haurien esborrat. A l'exposició també hi ha la recreació d'un monjo copista de mida real, 21 caplletres, una pantalla per veure com s'escrivien els noms en llatí, la pell de xai per fer fulls i tot de pergamins exposats.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible finalitzarà presumiblement a la tardor les obres per reparar el talús situat a la corba de Ribamala de la Nacional 260 entre Sant Joan de les Abadeses i Ripoll. Danyat arran d'una esllavissada que es va produir el passat 6 de març i va atrapar un cotxe, resultant-ne una persona ferida. A finals de maig, l'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer, no havia estat encara informat oficialment de la data concreta de l'acabament de les obres, que es preveien que, com a mínim, s'allargarien fins a l'agost. Els treballs, que van començar el 20 d'abril i tenen un pressupost estimat de 2 milions d'euros amb l'IVA inclòs, afecten un tram de 340 metres de longitud al costat d'aquest talús rocós natural de 60 metres d'alçada a la riba dreta. A causa de l'estretor d'aquest corredor, la plataforma viària presenta una vulnerabilitat especial davant de qualsevol incidència geotècnica que afecti el talús. La riba esquerra recolza, a més, en una estructura en voladís sobre el riu, la qual cosa redueix les possibilitats per implantar solucions convencionals de protecció o ampliació de la secció. Després de l'esllavissada, es van dur a terme en una primera fase els treballs previs necessaris per poder operar amb seguretat en aquest entorn d'alta dificultat, amb desbrossament i tala d'arbres de gran port, instal·lació d'una barrera dinàmica de 5.000 kJ com a mesura de contenció immediata per mantenir la circulació i la col·locació de línies de vida horitzontals i verticals temporals. Posteriorment, les obres es van centrar en el sanejament del talús amb retirada de vegetació i tala d'arbres al cap del desmunt i en la seva estabilització provisional mitjançant un sistema de bolonatge passiu i malla de cables d'acer d'alt límit elàstic. Actualment ja estan instal·lats els panells de cable i aproximadament 150 ancoratges als primers 40 metres del tram, al costat de Ripoll, i s'ha realitzat el tensat final per garantir la correcta adherència al talús. Des de l'inici s'ha donat pas alternatiu a través de semàfors, cosa que ha provocat cues quilomètriques en l'anada i tornada dels caps de setmana i dels ponts. A partir d'ara, durant els caps de setmana i les operacions especials de trànsit, el pas alternatiu es regularà mitjançant persones per optimitzar les freqüències de pas al trànsit real de cada moment.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival Cinc Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival Cinc Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival Cinc Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remisa a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. Al juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'es cullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.

0: Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: La Veu de Sant Joan, serveis informatius.
2: El projecte de l'Escriptòrium de Ripoll va néixer fa 30 anys arran de la commemoració del mil·lenari del papa de Roma que ocupava el càrrec l'any 1000. Silvestre II, també conegut com a Gerbert d'Urlà, que era un monjo benedictí que va estar aprenent a Vic i va romandre 3 anys al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per tant, va tenir contacte amb l'escriptori de l'època. El papa estaria orgullós de veure que l'Escriptòrium ha recuperat l'esplendor de temps passats amb l'acte de reobertura de dilluns a la tarda a la nova ubicació de les golfes de l'església de Sant Pere. L'Escriptòrium, pensat i dirigit pel filòleg, escriptor i museòleg ripollès Ramon Sargatal, va començar com una exposició per conèixer de manera interactiva i didàctica com era la feina d'un monjo copista entre els segles X i XII, que produïa i copiava alguns dels manuscrits més importants d'Europa dins del monestir de Ripoll. El 2003 l'exposició es va inaugurar a la capella de l'antic hospital de la vila, l'edifici de l'Arxiu Comarcal. Es va concebre com un espai pedagògic pensat per acollir la visita d'escoles i en què els nens poguessin aprendre a fabricar un pergamí, aconseguir que una ploma d'oca escrivís, relligar un còdex medieval i fer cursos de cal·ligrafia i paleografia. Sentim a la directora del museu, Roser Vilar d'ell, parlant del trasllat i de l'èxit que té entre les escoles.
3: Els últims anys sí que el fet de passar al museu doncs, ha fet que l'Escriptòrium es quedés només com això un projecte educatiu i també perquè l'espai doncs, començava a tenir els seus problemes. No tenia accessos per persones amb mobilitat reduïda, per tant era complicat gestionar segons quines coses. I es va prendre la decisió de traslladar-lo aquí, que per mi és com una segona casa perquè això és l'antic museu. Aleshores som a les golfes de l'església de Sant Pere i aquí doncs, hem com a mínim garantit això, que tothom hi tingui accés. Hi ha temporades dins del cicle pedagògic, però, per exemple, el que és tardor i primavera, pot haver-hi 5-6 visites a la setmana.
2: L'adequació de l'espai ha tingut un cost de 226.000 euros amb l'IVA inclòs i ha rebut una subvenció dels fons FEDERS de 93.000 euros, mentre que la resta dels diners els ha aportat l'Ajuntament. L'alcaldessa Sílvia Oriol subratllava que la inauguració s'havia endarrerit perquè els faltava l'autorització dels bombers per certificar que l'espai complia les mesures de seguretat en cas d'incendi o d'emergència. Oriol també deia això.
4: És una aposta molt clara per la cultura que es va fer ja durant el mandat del senyor
3: senyor Casa de Sus, que va ser una mica el que va apostar clarament, no, per aquest projecte. De fet, l'instigador, que era el senyor Ramon Sargatal, n'està molt satisfet de que en l'àmbit polític hi hagués aquesta resposta, perquè sovint l'àmbit cultural no té massa rèdit polític ni electoral, i per tant és una de les renúncies que fan moltes vegades els polítics. I en canvi el govern del senyor Casa de Sus va fer una aposta molt clara per aquest escriptòrium, i nosaltres doncs tenim la intenció, evidentment, no només de preservar-lo, sinó de potenciar-lo, perquè creiem que és un quelcom que ens defineix.
2: El mateix Casa de Sus va donar el mèrit a Sargatal, que va rescatar i traduir al català el cançoner de Ripoll, Carmina Ribipollència, i que s'explica a l'exposició. Es tracta de 21 poemes eròtics que un monjo va copiar d'amagat en uns folis defectuosos d'un antic còdex de l'any 1000 en lletra diminuta i amb un títol al revés dedicat a la seva amiga. Ningú va descobrir-ho, perquè de ser així ho haurien esborrat. A l'exposició també hi ha la recreació d'un monjo copista de mida real, 21 caplletres, una pantalla per veure com s'escrivien els noms en llatí, la pell de xai per fer fulls i tot de pergamins exposats.
0: La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM.

La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @ la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @ la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @ la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, Peyu, con I.
1: Bien,
2: Peyu, Peyu. Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @ la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival Cinc Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival Cinc Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar, hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival Cinc Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remis a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. Al juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania a Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ogassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralbs i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'escolta collen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diré, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.
3: La veu de Sant Joan 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Jurado. Els docents es tornaran a manifestar avui diumenge a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Ho faran a partir de 11:45 des dels Jardinets de Gràcia i tenen previst anar fins a Plaça Catalunya, on hi faran els parlaments. Els sindicats educatius ja han avisat que el curs que ve també començarà amb moltes més vagues. I s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil. Recordem que precisament ahir, en aquesta zona, entre la Segarra i el Solsonès, va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees, concretament a Sanaüja. Els bombers donen per controlat aquest incendi, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada. I seguim en aquest cas parlant de que ara Catalunya ha iniciat el desplegament del certificat mèdic de defunció electrònic als centres hospitalaris en el marc de la modernització del registre civil. El nou sistema permet digitalitzar un tràmit que fins ara es feia en paper. El sistema ja està en funcionament i totes les regions sanitàries disposen com a mínim d'un hospital amb el sistema operatiu. I parlem de més coses que també s'estan implementant des del govern, i és que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50% i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya. Rebran el mateix tracte, doncs, que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants que tinguin família monoparental amb un fill pagaran el 50%. En successos, tres persones van morir ahir en tres accidents en medi natural. En concret, ha estat un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que ha caigut uns 100 metres al port de Medacorba, a Lins, al Pallars Sobirà. I encara en aquesta plana, els Mossos d'Esquadra van detenir el 29 de maig un lladre que utilitzaven un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada. El pispa de 22 anys cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat. El modus operandi del lladre consistia a circular en patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi aproximava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll. I en plana internacional, pendents dels Estats Units d'Amèrica i l'Iran, si signen l'acord per acabar amb les hostilitats i reobrir avui l'estret d'Hormuz. Així ho assegurava ahir el president dels Estats Units, Donald Trump, que signarien avui, en canvi, per l'Iran. No tenen tan clar que això acabi passant aquest mateix dia. Hi ha en esports, en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es corona amb la Champions, que va guanyar 17-16. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte de l'Escriptòrium de Ripoll va néixer fa 30 anys arran de la commemoració del mil·lenari del papa de Roma que ocupava el càrrec l'any 1000. Silvestre II, també conegut com a Gerbert d'Urlà, que era un monjo benedictí que va estar aprenent a Vic i va romandre 3 anys al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per tant, va tenir contacte amb l'escriptori de l'època. El papa estaria orgullós de veure que l'Escriptòrium ha recuperat l'esplendor de temps passats amb l'acte de reobertura de dilluns a la tarda a la nova ubicació de les golfes de l'església de Sant Pere. L'Escriptòrium, pensat i dirigit pel filòleg, escriptor i museòleg ripollès Ramon Sargatal, va començar com una exposició per conèixer de manera interactiva i didàctica com era la feina d'un monjo copista entre els segles X i XII, que produïa i copiava alguns dels manuscrits més importants d'Europa dins del monestir de Ripoll. El 2003 l'exposició es va inaugurar a la capella de l'antic hospital de la vila, l'edifici de l'Arxiu Comarcal. Es va concebre com un espai pedagògic pensat per acollir la visita d'escoles i en què els nens poguessin aprendre a fabricar un pergamí, aconseguir que una ploma d'oca escrivís, relligar un còdex medieval i fer cursos de cal·ligrafia i paleografia. Sentim a la directora del museu, Roser Vilar d'ell, parlant del trasllat i de l'èxit que té entre les escoles.
2: Els últims anys sí que el fet de passar al museu doncs, ha fet que l'Escriptòrium es quedés només com això un projecte educatiu i també perquè l'espai doncs, començava a tenir els seus problemes. No tenia accessos per persones amb mobilitat reduïda, per tant era complicat gestionar segons quines coses. I es va prendre la decisió de traslladar-lo aquí, que per mi és com una segona casa perquè això és l'antic museu. Aleshores som a les golfes de l'església de Sant Pere i aquí doncs, hem com a mínim garantit això, que tothom hi tingui accés. Hi ha temporades dins del cicle pedagògic, però per exemple el que és tardor i primavera pot haver-hi 5-6 visites a la setmana.
1: L'adequació de l'espai ha tingut un cost de 226.000 euros amb l'IVA inclòs i ha rebut una subvenció dels fons FEDERS de 93.000 euros, mentre que la resta dels diners els ha aportat l'Ajuntament. L'alcaldessa Sílvia Oriol subratllava que la inauguració s'havia endarrerit perquè els faltava l'autorització dels bombers per certificar que l'espai complia les mesures de seguretat en cas d'incendi o d'emergència. Oriols també deia això.
3: És una aposta molt clara per la cultura que es va fer ja durant el mandat del senyor Casadesús, que va ser una mica el que va doncs, apostar clarament no, per aquest projecte. De fet, l'instigador, que era el senyor Ramon Sargatal, n'està molt satisfet de que en l'àmbit polític doncs, hi hagués aquesta resposta, perquè sovint l'àmbit cultural no té massa rèdit polític ni electoral i, per tant, és una de les renúncies que fan moltes vegades els polítics. I, en canvi, el govern del senyor Casadesús va fer una aposta molt clara per aquest Escriptòrium i nosaltres doncs, tenim la intenció, evidentment, no només de preservar-lo, sinó de potenciar-lo, perquè creiem que és un, quelcom que ens defineix.
1: El mateix Casadesús va donar el mèrit a Sargatal, que va rescatar i traduir al català el cançoner de Ripoll, Carmina Ribipollència, i que s'explica a l'exposició. Es tracta de 21 poemes eròtics que un monjo va copiar d'amagat en uns folis defectuosos d'un antic còdex de l'any 1000 en lletra diminuta i amb un títol al revés dedicat a la seva amiga. Ningú va descobrir-ho perquè, de ser així, ho haurien esborrat. A l'exposició també hi ha la recreació d'un monjo copista de mida real, 21 caplletres, una pantalla per veure com s'escrivien els noms en llatí, la pell de xai per fer fulls i tot de pergamins exposats.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible finalitzarà presumiblement a la tardor les obres per reparar el talús situat

Esquerra recolza, a més, en una estructura en voladís sobre el riu, la qual cosa redueix les possibilitats per implantar solucions convencionals de protecció o ampliació de la secció. Després de l'esllavissada, es van dur a terme en una primera fase els treballs previs necessaris per poder operar amb seguretat en aquest entorn d'alta dificultat, amb desbrossament i tala d'arbres de gran port, instal·lació d'una barrera dinàmica de 5.000 kJ com a mesura de contenció immediata per mantenir la circulació i la col·locació de línies de vida horitzontals i verticals temporals. Posteriorment, les obres es van centrar en el sanejament del talús amb retirada de vegetació i tala d'arbres al cap del desmunt i en la seva estabilització provisional mitjançant un sistema de bolonatge passiu i malla de cables d'acer d'alt límit elàstic. Actualment ja estan instal·lats els panells de cable i aproximadament 150 ancoratges als primers 40 metres del tram, al costat de Ripoll, i s'ha realitzat el tensat final per garantir la correcta adherència al talús. Des de l'inici s'ha donat pas alternatiu a través de semàfors, cosa que ha provocat cues quilomètriques en l'anada i tornada dels caps de setmana i dels ponts. A partir d'ara, durant els caps de setmana i les operacions especials de trànsit, el pas alternatiu es regularà mitjançant persones per optimitzar les freqüències de pas al trànsit real de cada moment.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit.

0: me.
1: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
2: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival 5 Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival 5 Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival 5 Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remisa a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. Al juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania Gombrèn, Slime T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'es escollen els artistes per cadascuna de les poblacions.
3: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diré, jo tradicional, jo ja, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
2: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.
1: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
2: El projecte de l'Escriptorium de Ripoll va néixer fa 30 anys arran de la commemoració del mil·lenari del papa de Roma que ocupava el càrrec l'any 1000. Silvestre II, també conegut com a Gerbert d'Urlà, que era un monjo benedictí que va estar aprenent a Vic i va romandre 3 anys al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per tant, va tenir contacte amb l'escriptori de l'època. El papa estaria orgullós de veure que l'Escriptorium ha recuperat l'esplendor de temps passats amb l'acte de reobertura de dilluns a la tarda a la nova ubicació de les golfes de l'església de Sant Pere. L'Escriptorium, pensat i dirigit pel filòleg, escriptor i museòleg ripollès Ramon Gatal, va començar com una exposició per conèixer de manera interactiva i didàctica com era la feina d'un monjo copista entre els segles X i XII, que produïa i copiava alguns dels manuscrits més importants d'Europa dins del monestir de Ripoll. El 2003 l'exposició es va inaugurar a la capella de l'antic hospital de la vila, l'edifici de l'Arxiu Comarcal. Es va concebre com un espai pedagògic pensat per acollir la visita d'escoles i en què els nens poguessin aprendre a fabricar un pergamí, aconseguir que una ploma d'oca escrivís, relligar un còdex medieval i fer cursos de cal·ligrafia i paleografia. Sentim a la directora del museu, Roser Vilardell, parlant del trasllat i de l'èxit que té entre les escoles.
4: Els últims anys sí que el fet de passar al museu doncs, ha fet que l'Escriptorium es quedés només com això un projecte educatiu i també perquè l'espai doncs, començava a tenir els seus problemes. No tenia accessos per persones amb mobilitat reduïda, per tant era complicat gestionar segons quines coses. I es va prendre la decisió de traslladar-lo aquí, que per mi és com una segona casa perquè això és l'antic museu. Aleshores som a les golfes de l'església de Sant Pere i aquí doncs, hem com a mínim garantit això, que tothom hi tingui accés. Hi ha temporada dins del cicle pedagògic, però per exemple el que és tardor i primavera pot haver-hi 5-6 visites a la setmana.
2: L'adequació de l'espai ha tingut un cost de 226.000 euros amb l'IVA inclòs i ha rebut una subvenció dels fons FEDERS de 93.000 euros, mentre que la resta dels diners els ha aportat l'Ajuntament. L'alcaldessa Sílvia Oriol subratllava que la inauguració s'havia endarrerit perquè els faltava l'autorització dels bombers per certificar que l'espai complia les mesures de seguretat en cas d'incendi o d'emergència. Oriols també deia això.
5: És una aposta molt clara per la cultura que es va fer ja durant el mandat del senyor Casadesús, que va ser una mica el que va doncs, apostar clarament no, per aquest projecte. De fet, l'instigador, que era el senyor Ramon Sargatal, n'està molt satisfet de que en l'àmbit polític doncs, hi hagués aquesta resposta, perquè sovint l'àmbit cultural no té massa rèdit polític ni electoral, i per tant és una de les renúncies que fan moltes vegades els polítics. I en canvi el govern del senyor Casadesús va fer una aposta molt clara per aquest Escriptorium i nosaltres doncs, tenim la intenció, evidentment, no només de preservar-lo, sinó de potenciar-lo, perquè creiem que és quelcom que ens defineix.
2: El mateix Casadesús va donar el mèrit a Sargatal, que va rescatar i traduir al català el cançoner de Ripoll, Carmina Ribipollència, i que s'explica a l'exposició. Es tracta de 21 poemes eròtics que un monjo va copiar d'amagat en uns folis defectuosos d'un antic còdex de l'any 1000 en lletra diminuta i amb un títol al revés dedicat a la seva amiga. Ningú va descobrir-ho, perquè de ser així ho haurien esborrat. A l'exposició també hi ha la recreació d'un monjo copista de mida real, 21 caplletres, una pantalla per veure com s'escrivien els noms en llatí, la pell de xai per fer fulls i tot de pergamins exposats.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Jurado. Els docents es tornen a manifestar ara a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Aquest cop també ho fan amb les famílies de les escoles. La marxa surt ara a 11:45 dels Jardinets de Gràcia i té previst acabar a la plaça Catalunya, on hi haurà parlaments. Els sindicats educatius ja han avisat que el curs que ve començarà amb més vagues. Amb aquesta vaga, el que volen els impulsors de la mobilització és que serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública i també per defensar tots els serveis públics i els drets socials. I seguim en plana educativa, ja que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50 i 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya. Rebran el mateix tracte que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de família monoparental amb un fill pagaran el 50%. I en plana d'incendi s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra d'Alta, segons informa Protecció Civil. Recordem que precisament ahir en aquesta zona va haver un incendi que ha afectat unes 50 hectàrees a Sanaüja. Els bombers per ara donen per controlat aquest incendi, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marina. I passem a parlar de digitalització, ja que Catalunya ha iniciat el desplegament del certificat mèdic de defunció electrònic als centres hospitalaris en el marc de la modernització del registre civil. El nou sistema permet digitalitzar un tràmit que fins ara es feia en paper. El sistema ja està en funcionament i totes les regions sanitàries disposen de, com a mínim, un hospital amb el sistema operatiu. I encara en plana de salut, més d'un milió de persones van donar sang i plasma a Espanya durant el 2025. Segons el Ministeri de Salut, es van superar els 1,6 milions de donacions, imprescindibles per a intervencions quirúrgiques, tractaments oncològics, transplantaments i urgències. Avui, precisament, és el Dia Mundial del Donant de Sang. I parlem en cultura, ja que el Festival de Cinema Català FICCAT premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC12 en coproducció amb La Xarxa, Radio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT. En el mateix festival, també Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla a la Gala de Cloenda de la 18a edició d'aquest festival. En el seu discurs, Joel Joan ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana. Ja en esports, en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es corona amb la seva segona Champions de la història per 17-16. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible finalitzarà presumiblement a la tardor les obres per reparar el talús situat a la corba de Ribamala de la Nacional 260 entre Sant Joan de les Abadeses i Ripoll. Danyat arran d'una esllavissada que es va produir el passat 6 de març i va atrapar un cotxe, resultant-ne una persona ferida. A finals de maig, l'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer, no havia estat encara informat oficialment de la data concreta de l'acabament de les obres, que es preveien que, com a mínim, s'allargarien fins a l'agost. Els treballs, que van començar el 20 d'abril i tenen un pressupost estimat de 2 milions d'euros amb l'IVA inclòs, afecten un tram de 340 metres de longitud al costat d'aquest talús rocós natural de 60 metres d'alçada a la riba dreta. A causa de l'estretor d'aquest corredor, la plataforma viària presenta una vulnerabilitat especial davant de qualsevol incidència geotècnica que afecti el talús. La riba esquerra recolza, a més, en una estructura en voladís sobre el riu, la qual cosa redueix les possibilitats per implantar solucions convencionals de protecció o ampliació de la secció. Després de l'esllavissada, es van dur a terme en una primera fase els treballs previs necessaris per poder operar amb seguretat en aquest entorn d'alta dificultat, amb desbrossament i tala d'arbres de gran port, instal·lació d'una barrera dinàmica de 5.000 kJ com a mesura de contenció immediata per mantenir la circulació i la col·locació de línies de vida horitzontals i verticals temporals. Posteriorment, les obres es van centrar en el sanejament del talús amb retirada de vegetació i tala d'arbres al cap del desmunt i en la seva estabilització provisional mitjançant un sistema de bolonatge passiu i malla de cables d'acer d'alt límit elàstic. Actualment ja estan instal·lats els panells de cable i aproximadament 150 ancoratges als primers 40 metres del tram, al costat de Ripoll, i s'ha realitzat el tensat final per garantir la correcta adherència al talús. Des de l'inici s'ha donat pas alternatiu a través de semàfors, cosa que ha provocat cues quilomètriques en l'anada i tornada dels caps de setmana i dels ponts. A partir d'ara, durant els caps de setmana i les operacions especials de trànsit, el pas alternatiu es regularà mitjançant persones per optimitzar les freqüències de pas al trànsit real de cada moment.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dice tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, eh? Peyu, con i.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte de l'Escriptòrium de Ripoll va néixer fa 30 anys arran de la commemoració del mil·lenari del papa de Roma que ocupava el càrrec l'any 1000. Silvestre II, també conegut com a Gerbert d'Urlà, que era un monjo benedictí que va estar aprenent a Vic i va romandre 3 anys al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per tant, va tenir contacte amb l'escriptori de l'època. El papa estaria orgullós de veure que l'Escriptòrium ha recuperat l'esplendor de temps passats amb l'acte de reobertura de dilluns a la tarda a la nova ubicació de les golfes de l'església de Sant Pere. L'Escriptòrium, pensat i dirigit pel filòleg, escriptor i museòleg ripollès Ramon Sargatal, va començar com una exposició per conèixer de manera interactiva i didàctica com era la feina d'un monjo copista entre els segles X i XII, que produïa i copiava alguns dels manuscrits més importants d'Europa dins del monestir de Ripoll. El 2003, l'exposició es va inaugurar a la capella de l'antic hospital de la vila, l'edifici de l'Arxiu Comarcal. Es va concebre com un espai pedagògic pensat per acollir la visita d'escoles i en què els nens poguessin aprendre a fabricar un pergamí, aconseguir que una ploma d'oca escrivís, relligar un còdex medieval i fer cursos de cal·ligrafia i paleografia. Sentim a la directora del museu, Roser Vilar d'ell, parlant del trasllat i de l'èxit que té entre les escoles.
2: Els últims anys sí que el fet de passar al museu doncs, ha fet que l'Escriptòrium es quedés només com això un projecte educatiu i també perquè l'espai doncs, començava a tenir els seus problemes. No tenia accessos per persones amb mobilitat reduïda, per tant era complicat gestionar segons quines coses. I es va prendre la decisió de traslladar-lo aquí, que per mi és com una segona casa perquè això és l'antic museu. Aleshores som a les golfes de l'església de Sant Pere i aquí doncs, hem com a mínim garantit això, que tothom hi tingui accés. Hi ha temporada dins del cicle pedagògic, però, per exemple, el que és tardor i primavera, pot haver-hi 5-6 visites a la setmana.
1: L'adequació de l'espai ha tingut un cost de 226.000 euros amb l'IVA inclòs i ha rebut una subvenció dels fons FEDERS de 93.000 euros, mentre que la resta dels diners els ha aportat l'Ajuntament. L'alcaldessa Sílvia Oriol subratllava que la inauguració s'havia endarrerit perquè els faltava l'autorització dels bombers per certificar que l'espai complia les mesures de seguretat en cas d'incendi o d'emergència. Oriol també deia això.
3: És una aposta molt clara per la cultura que es va fer ja durant el mandat el senyor Casadesús, que va ser una mica el que va doncs, apostar clarament no, per aquest projecte. De fet, l'instigador, que era el senyor Ramon Sargatal, n'està molt satisfet de que en l'àmbit polític doncs, hi hagués aquesta resposta, perquè sovint l'àmbit cultural no té massa rèdit polític ni electoral, i per tant és una de les renúncies que fan moltes vegades els polítics. I en canvi el govern del senyor Casadesús va fer una aposta molt clara per aquest Escriptòrium i nosaltres doncs, tenim la intenció, evidentment, no només de preservar-lo, sinó de potenciar-lo, perquè creiem que és un quelcom que ens defineix.
1: El mateix Casadesús va donar el mèrit a Sargatal, que va rescatar i traduir al català el cançoner de Ripoll, Carmina Ribipollència, i que s'explica a l'exposició. Es tracta de 21 poemes eròtics que un monjo va copiar d'amagat en uns folis defectuosos d'un antic còdex de l'any 1000 en lletra diminuta i amb un títol al revés dedicat a la seva amiga. Ningú va descobrir-ho, perquè de ser així ho haurien esborrat. A l'exposició també hi ha la recreació d'un monjo copista de mida real, 21 caplletres, una pantalla per veure com s'escrivien els noms en llatí, la pell de xai per fer fulls i tot de pergamins exposats.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible finalitzarà presumiblement a la tardor les obres per reparar el talús situat a la corba de Ribamala de la Nacional 260 entre Sant Joan de les Abadeses i Ripoll, danyat arran d'una esllavissada que es va produir el passat 6 de març i va atrapar un cotxe, resultant-ne una persona ferida. A finals de maig, l'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer, no havia estat encara informat oficialment de la data concreta de l'acabament de les obres, que es preveien que, com a mínim, s'allargarien fins a l'agost. Els treballs, que van començar el 20 d'abril i tenen un pressupost estimat de 2 milions d'euros amb l'IVA inclòs, afecten un tram de 340 metres de longitud al costat d'aquest talús rocós natural de 60 metres d'alçada a la riba dreta. A causa de l'estretor d'aquest corredor, la plataforma viària presenta una vulnerabilitat especial davant de qualsevol incidència geotècnica que afecti el talús. La riba esquerra recolza, a més, en una estructura en voladís sobre el riu, la qual cosa redueix les possibilitats per implantar solucions convencionals de protecció o ampliació de la secció. Després de l'esllavissada, es van dur a terme en una primera fase els treballs previs necessaris per poder operar amb seguretat en aquest entorn d'alta dificultat amb desbrossament i tala d'arbres de gran port, instal·lació d'una barrera dinàmica de 5.000 kJ com a mesura de contenció immediata per mantenir la circulació i la col·locació de línies de vida horitzontals i verticals temporals. Posteriorment, les obres es van centrar en el sanejament del talús amb retirada de vegetació i tala d'arbres al cap del desmunt i en la seva estabilització provisional mitjançant un sistema de bolonatge passiu i malla de cables d'acer d'alt límit elàstic. Actualment ja estan instal·lats els panells de cable i aproximadament 150 ancoratges als primers 40 metres del tram, al costat de Ripoll, i s'ha realitzat el tensat final per garantir la correcta adherència al talús. Des de l'inici s'ha donat pas alternatiu a través de semàfors, cosa que ha provocat cues quilomètriques en l'anada i tornada dels caps de setmana i dels ponts. A partir d'ara, durant els caps de setmana i les operacions especials de trànsit, el pas alternatiu es regularà mitjançant persones per optimitzar les freqüències de pas al trànsit real de cada moment.

La... Una, us parla Adrià Jurado. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no van avalar la majoria del professorat. Els impulsors de la mobilització volen que serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública i també per defensar tots els serveis públics i els drets socials. Els sindicats educatius ja han avisat que el curs vinent començarà amb més vagues. I seguim en plan educativa, ja que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50 i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya. Rebran, doncs, el mateix tracte que les famílies nombroses. I parlem de mobilitat, ja que Montmeló torna a ser un punt calent en aquest tema amb el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que arrencarà a 3:15. De moment, el trànsit a l'entorn del circuit es manté tranquil, però cal seguir-lo de ben a prop. Especial atenció a les vies d'arribada en les hores prèvies a que comenci aquest circuit, que són la P7, la C33, la C17 i la C35. I també, sobretot, atenció a la sortida quan finalitzi aquest Gran Premi. I parlem també sobre afectacions, però en aquest cas pels incendis, ja que s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil. Recordem que precisament ahir en aquesta zona, a la Segarra, va haver un incendi que ha afectat unes 50 hectàrees. Els bombers donen per controlat aquest incendi, tot i que mantenen unes 15 dotacions pendents de l'entrada de vent de marinada. I parlem de successos, ja que 3 persones van morir ahir dissabte en 3 accidents al medi natural. En concret, han estat un jove ofegat al riu Llobregat a la Metlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que ha caigut uns 100 metres al port de Medacorba, a Lins, al Pallars Sobirà. I parlem en plana internacional, ja que avui els Estats Units d'Amèrica i l'Iran preveuen signar un acord per acabar amb les hostilitats i reobrir l'estret d'Hormuz. Sobretot qui ho preveu és el president dels Estats Units, Donald Trump, que així ho va assegurar ahir a la seva xarxa social. En canvi, per part de l'Iran, sí que asseguren que tenen molt avançades les negociacions, però no tenen clar que aquesta signatura passi pel dia d'avui. I en cultura, el Festival de Cinema Català FICCAT premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Radio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la Guerra del Rif. I en esports, el waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va guanyar la Champions per 17-16. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival 5 Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival 5 Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar, hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival 5 Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remis a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. El juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romaní a Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ogassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'es escollen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic i aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival 5 Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival 5 Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival 5 Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remis a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. Al juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania a Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'es cullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diré, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.
3: La veu de Sant Joan 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
2: És la darrera protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no van avalar la majoria del professorat.
1: Repassem les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
1: El Gran Premi de Fórmula 1 ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona, a Catalunya.
2: I és que milers d'aficionats s'hi han desplaçat provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit.
1: I també en afectacions s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
2: Recordem, a més, que precisament ahir en aquesta zona va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sant Auge i que els bombers donen ara per controlat.
1: Moment de repassar precisament la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana. Al Pla de Barcelona teníem temperatures per sobre dels 22-23 graus i també en molts punts a la Costa Brava aquestes temperatures eren al voltant dels 20 a 22 graus. Amb un matí molt assolellat i hem tingut l'arribada per les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, bandes de núvols alts i prims, però en general el matí ha estat molt i molt assolellat. Amb unes temperatures que aquestes hores poc a poc van pujant, temperatures que són càlides a bona part del territori català i de cara a les properes hores inclús podran pujar més al Pla de Lleida amb valors que esperem arribar als 34 a 36 graus. Per tant, ambient càlid a aquestes hores de la jornada i augment de la inestabilitat sobretot de cara a aquesta tarda al Pirineu, amb ruixats que podran anar acompanyats de tempestes, sobretot ubicats a punts de la Cerdanya, del Ripollès i també acabaran afectant el nord del Pallars i arribaran també al nord de l'Aran. Ho anirem seguint aquí la xarxa que tingueu. Bona tarda.
1: I en successos, ahir 3 persones van morir en 3 accidents al medi natural.
2: En concret, un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués i una persona que va caure uns 100 metres al port de Medacorba a Alins.
1: I en esports, el Barça s'imposa al Tenerife per 76 a 85 i es classifica per a la final de la Lliga CB.
2: El Joventut, per la seva banda, ha de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir opcions d'arribar a la final.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
2: És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de les negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no van avalar la majoria del professorat. Ens amplia tots els detalls de la jornada Norma Lebrero.
4: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies, d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns, reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública. Jordi Carreras és president de la FAC.
5: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
4: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, la secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT, Laura Gené, i la secretària de la CNT Ensenyament, Montse Luque.
6: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu.
7: Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
8: La lluita continuarà per on totes vulguem.
6: Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores. Reorganitzem-nos aquest estiu i comencem el curs amb força perquè això no s'ha acabat i guanyarem.
4: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
1: I seguim encara en plana educativa, però en aquest cas parlem de que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50% i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya.
2: Rebran el mateix tracte que així que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de família monoparental amb un fill pagaran el 50%. La mesura s'aprovarà aquest dimarts al Consell Executiu en el marc del decret que fixa els imports de les matrícules i es començarà a aplicar al curs 26-27. El govern ha reservat una partida de 12 milions i mig d'euros en els pressupostos que està previst que rebin el vistiplau del Parlament al juliol.
1: I parlem del Gran Premi de Fórmula 1, que ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona a Catalunya.
2: Milers d'aficionats s'hi han desplaçat, provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit. Ens ho explica des de Vallesvisió la Janira López.
8: Milers d'aficionats han visitat aquest cap de setmana el circuit de Barcelona-Catalunya per viure en directe el Gran Premi de Fórmula 1. Durant la jornada d'avui, una gran quantitat de vehicles s'han desplaçat fins a les instal·lacions, fet que ha provocat moments de circulació intensa als accessos del recinte. Una de les carreteres més afectades des de primera hora del matí ha estat la C-17, una de les principals vies d'accés al circuit, juntament amb la P-7 i altres carreteres de l'entorn. També s'hi han registrat increments importants de trànsit en vies com la C-35. Per garantir una millor mobilitat i minimitzar les retencions, s'han aplicat mesures específiques de regulació del trànsit. Ens en dona més detalls Josep Maria Massip, sotinspector dels Mossos d'Esquadra.
9: Per les característiques del circuit on està, doncs la mobilitat és un aspecte molt important que treballem ja des del primer moment, a primera hora del matí. L'entrada sempre és més esglaonat perquè tothom no mira només una cursa, hi ha gent que li agrada o li interessa tot el que és el Gran Premi, però està clar que la sortida seria un moment molt combinant que a més ens coincideix amb una operació tornada a l'autopista P7, que és una de les vies importants del nostre territori.
8: És per això que davant l'elevat volum de desplaçaments previstos, els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han posat en marxa un dispositiu especial amb l'objectiu de gestionar de manera eficient tant els accessos com les sortides del circuit.
1: I també us informem que s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, l'Anoia, la Noguera, la Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
2: Precisament ahir en aquesta zona va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja. Els bombers donen per controlat aquest incendi, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada.
1: I repassem altres successos. Ahir tres persones van morir en tres accidents al medi natural.
2: En concret, va ser un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que va caure uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, a la comarca del Pallars Sobirà.
1: I els Mossos d'Esquadra van detenir el 29 de maig un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada.
2: El pispa de 22 anys cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat. El seu modus operandi consistia a circular amb un patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi aproximava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll.
1: I parlem de política i parlem de l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, que ha fet una revelació al programa Ciutadella sobre una de les decisions claus de la seva trajectòria política.
2: I és que Mas admet que amb la distància d'aquesta última dècada no hauria optat pel seu ja famós pas al costat de l'any 2016 si hagués pogut preveure tot el que s'esdevindria posteriorment. L'escoltem.
10: No me'n penedeixo si ens posem en la situació aquella. Si la pregunta és, vostè en aquell moment tornaria a fer el que va fer des del punt de vista de plegar perquè allò pogués continuar, la resposta és sí. veient el que ha passat ara, veient tot el que ha passat, jo no l'hauria fet el pas al costat. Però en aquell moment, i ens hem de situar en aquell moment, perquè és quan jo el vaig fer, el tornaria a fer exactament igual.
2: Les declaracions s'emetran íntegrament avui a partir de 9:15 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: I parlem de salut, ja que avui diumenge, amb motiu del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, el Banc de Sang i Teixits ha organitzat un espectacle amb 150 drons que il·luminarà el cel de Barcelona.
2: La iniciativa vol agrair la solidaritat dels donants i alhora animar noves incorporacions al sistema de donacions, informa Núria Pereira.
11: El cel de Barcelona s'omplirà de cors, missatges d'agraïment i llums vermelles. És l'homenatge que el Banc de Sang i Teixits ha preparat per celebrar el Dia Mundial de les Persones Donants de Sang i reconèixer la tasca dels qui donen de manera altruista. En parla Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
12: I és un dia d'agraïment a totes aquelles persones que donen sang, donen plasma, donen plaquetes, és a dir, a totes aquelles persones donants.
11: Més enllà de l'homenatge, el Banc de Sang insisteix en la necessitat d'incorporar nous donants. Entre gener i maig d'aquest any, gairebé 14.000 persones s'han estrenat en la donació i prop de la meitat tenen entre 18 i 25 anys. El repte, però, no és només garantir les reserves de sang.
12: Intentant que els donants de sang també es converteixin en donants de plasma. Necessitaríem més donacions de plasma, però per a partir d'aquest plasma nosaltres ser capaços d'obtenir una sèrie de medicaments que uns 3.000 donants de Catalunya en són dependents.
11: Actualment, Catalunya només és autosuficient en plasma en un 39%. Per això, des del Banc de Sang s'anima als donants habituals a alternar les donacions de sang i plasma. Aquest vespre, el missatge es podrà llegir també al cel de Barcelona, amb figures i paraules com quan dones sang, dones vida, o un simple però significatiu gràcies.
1: I és que 1.070.169 persones van fer donacions de sang i components sanguinis a tot l'Estat l'any 2025, segons dades del Ministeri de Sanitat.
2: Aquestes donacions són imprescindibles per garantir l'activitat sanitària del dia a dia, des d'intervencions quirúrgiques fins a tractaments oncològics, urgències, trasplantaments o complicacions obstètriques. També ha crescut la recollida de plasma amb més de 478.000 litres obtinguts durant l'any passat, un 1,3% més que l'any anterior. Sanitat remarca que reforçar aquestes donacions és clau per reduir la dependència de tercers països i assegurar així tractaments essencials.
1: I encara en plana sanitària, però parlem en aquest cas de digitalització, ja que Catalunya ha iniciat el desplegament del certificat mèdic de defunció elèctrica als centres hospitalaris en el marc de la modernització del registre civil.
2: Aquest nou sistema permet digitalitzar un tràmit que fins ara es feia en paper. El sistema ja està en funcionament i totes les regions sanitàries disposen com a mínim d'un hospital amb el sistema operatiu.
1: I gairebé el 80% de les persones ingressades als centres psiquiàtrics catalans van morir per desnutrició severa i males condicions de salubritat durant la Guerra Civil.
2: Un d'aquests centres va ser el complex psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat. Les persones que hi morien eren enterrades en una fossa comuna al cementiri municipal. 90 anys després, Sant Boi de Llobregat i la Generalitat han homenatjat aquestes víctimes. Ens en dona tots els detalls Carme de Fez.
13: L'acte celebrat aquest dissabte al cementiri municipal s'ha fet al costat de la fossa comuna on van ser enterrats molts dels pacients del complex psiquiàtric de la ciutat. Un plafó de la xarxa d'espais de memòria recordarà a partir d'ara aquest episodi històric. L'homenatge és fruit d'una investigació impulsada per la Direcció General de Memòria Democràtica i elaborada per l'historiador Marcos Robles, a partir de treballs previs del responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, Carles Serret. L'estudi documenta l'elevada mortalitat registrada als centres psiquiàtrics catalans entre 1936 i 1939 i atribueix aquesta situació a la manca d'aliments, les males condicions materials i la vulnerabilitat extrema d'aquests pacients.
14: És una qüestió de fam i desnutrició i d'inanició i de falta de recursos. És un pic molt alt on aquí es va passar una situació molt complexa i segurament estem davant d'un dels drames més colpidors de la Guerra Civil. I aquí la qüestió és com pot ser que no formés part de la història del nostre país i que fos pràcticament desconegut. Van patir una espècie de doble oblit. Van ser oblidades en vida, són persones que van ser oblidades en vida i després han tornat a ser oblidades una vegada mortes fins avui.
13: A l'acte hi han assistit el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, així com familiars de les víctimes i entitats de la memòria històrica.
1: I anem a Santa Bàrbara en plena local, ja que han iniciat les activitats preparatòries per l'eclipsi d'aquesta setmana.
2: S'hi ha fet un taller per aprendre a observar el sol amb seguretat i una observació astronòmica nocturna. L'Ajuntament d'aquest municipi del Montsià preveu repartir a més 3.000 ulleres homologades i habilitar fins a 1.000 places d'aparcament per a l'esdeveniment del proper 12 d'agost. Des de la Plana Ràdio ens n'informa Víctor Montecino.
15: L'activitat ha comptat amb la participació de la Societat Astronòmica de Lleida, que ha explicat com observar el sol de manera segura. El seu president, Antonio Mòdol, ha insistit en la importància de protegir la vista i ha advertit dels riscos d'utilitzar aparells òptics sense els filtres adequats.
16: El sol amb una lupa cremem un paper a 200 graus. Amb això, la temperatura de la retina en 50 graus ja en té prou perquè es faci molt bé. Vull dir que imagineu la diferència que hi ha si mirem amb uns aparells òptics, que siguin uns prismàtics, un telescopi i coses d'aquestes, i ho mirem d'així, és que al moment de ficar l'ull ja estarem.
15: Per la seva banda, l'alcalde de Santa Bàrbara, Lluís Jiménez Veguer, ha explicat que les activitats continuaran durant les pròximes setmanes.
17: Aquí el 12 d'agost anirem fent diferents activitats i doncs, bueno, bàsicament el que sí que volem és a la gent conscienciar-la de que l'important és veure l'eclipse, però el veure en seguretat, i per això l'Ajuntament està preparant una dotació sobre unes 3.000 ulleres per a la població i per als que puguin vindre a veure l'eclipse aquí a Santa Bàrbara.
15: L'alcalde també ha avançat que el municipi prepara un dispositiu especial per al dia de l'eclipse.
1: I obrim bloc cultural i parlem de cinema. I ens anem fins a Roda de Barà, on es celebra el Festival de Cinema Català FICCAT, que premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química. Un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT.
2: El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en el que es van tirar bombes d'aquest tipus sobre població civil.
1: I en el mateix festival, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla, que reconeix la seva trajectòria pel cinema en català.
2: En el seu discurs ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana.
1: I seguim en aquest cas i anem a Terrassa, on el cinema Catalunya d'aquesta localitat s'ha convertit el dissabte d'ahir en punt de trobada dels aficionats a l'anime amb una nova edició de l'Animegara.
2: La Marató ha tingut com una de les grans protagonistes a One Piece, coincidint amb el retorn de la sèrie en català a la programació de 3CAT i amb la presència d'alguns dels seus actors de doblatge. I ha estat present el company de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
18: El Cinema Catalunya ha tornat a omplir la sala principal amb una nova edició d'Animegara, una marató de cinema d'anime que busca apropar la cultura audiovisual japonesa al gran públic i fer-ho, a més, en català. Per aquesta segona edició s'han programat tres títols emblemàtics: El meu veí Totoro, One Piece Estampida i The End of Evangelion. Ens ho explica l'Ariadna Closa, membre de la Fricassa, que és l'entitat organitzadora.
19: I estem doncs molt contents de que la gent respongui, vull dir, també el cinema doncs s'ompli de públic, no? Públic doncs diferent, la canalla, que és important que vingui al cinema, i també s'acostumi a veure pel·lícules al cinema en català.
18: A més de les projeccions, la jornada ha comptat amb la participació d'alguns dels actors de doblatge de One Piece, com ara Marc Ullot, veu del personatge de Smoker en català.
20: Això està molt ple de gent, nois, no sé si cabran tots.
18: Juntament amb altres professionals del doblatge, Ullot ha compartit anècdotes i curiositats d'una sèrie que, 20 anys després, ha tornat a la programació de 3CAT.
21: Ella em va dir, iaia, per què no anem a veure One Piece? I dic, ah, doncs sí.
18: One Piece continua despertant passions i ho fa cada vegada de manera més transversal. Els espectadors que van créixer seguint les aventures d'en Luffy comparteixen ara afició amb una nova generació de fans, demostrant la vigència d'un fenomen que continua navegant amb força dues dècades després.
1: I deixem el cinema per parlar de música, ja que avui és l'últim dia del Sant Cublà, que el Festival de Música Negra de Sant Cugat del Vallès, que tanca una dotzena edició, on els ritmes llatins han ressonat al Parc de Can Bernet.
2: Avui, darrera jornada d'aquest viatge musical des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
0: El Sant Poblac es prepara per abaixar el taló aquest diumenge amb una jornada familiar oberta a tots els públics. La programació inclourà tallers de percussió africana amb Mamadou Boga, activitats infantils, un vermut musical amb vinils i una roda de samba final a càrrec dels santcugatencs per a Condé. Serà el punt final a 5 dies d'activitats que han convertit Sant Cugat en un espai de trobada entre cultures i tradicions musicals d'Àfrica, el Carib, l'Amèrica Llatina i Europa. Aquesta dotzena edició ha combinat projeccions, debats, tallers i concerts per explorar l'origen i l'evolució de gèneres com el jazz, la salsa, el reggae, l'afrobeat o la rumba catalana. Un cap de setmana que ha concentrat el gruix de les activitats amb propostes de música africana i llatinoamericana i molta, molta gresca.
1: I de la música ens anem fins a una fira a les Terres de l'Ebre, ja que arriba una de les fires més arrelades al calendari, en aquest cas a la Terra Alta.
2: Marxem fins a Arnes, que celebra avui la 21a edició de la Festa de la Mel, una jornada que enguany es presenta amb una imatge renovada i una programació plena d'activitats. Més enllà de la festa, el gran atractiu segueix sent l'excel·lència d'aquest producte local, que cada any atreu centenars de visitants disposats a tastar-lo. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
3: Arnes ha celebrat la 21a edició de la Festa de la Mel, una fira que arriba renovada per consolidar-se com el gran aparador d'aquest sector a la Terra Alta. Amb una programació més extensa que en edicions anteriors, l'Ajuntament ha integrat noves propostes com els esmorzars populars i el vermut musical, posant en valor tant el treball dels apicultors locals com l'excel·lència d'un producte autèntic que representa el poble. Escoltem Joaquim Miralles, alcalde d'Arnes.
22: Al final la gent surt de casa, surt perquè saben que el producte que ve avui aquí al Fonís, a aquesta Festa de la Mel, és un producte exquisit, és un producte boníssim i la gent el que vol és anar a degustar-lo i per tant no els fa temor ni la calor, ni el fred, ni el vent i podem gaudir d'una plaça plena de gent i el recorregut està tot ple de gent.
3: L'èxit de convocatòria ha estat total, amb els carrers plens de visitants gaudint d'una jornada frenètica amb vermuts, espectacles i una oferta cultural que s'allarga fins a les 8 del vespre.
1: Les 2:21, moment de parlar d'esports.
23: Notícies en xarxa.

0: Avui en tenim la prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
1: Win or go home per la penya, i és que el Joventut necessita guanyar sí o sí aquest vespre a les 8 a l'Olímpic si vol continuar en vida en l'eliminatòria als play-offs contra València Bàsquet. El conjunt d'Ani Miret s'aferrarà al factor olímpic de Badalona, i és que s'espera un ple absolut, com en les grans ocasions, amb més de 12.000 aficionats que vindran per animar el seu equip. El conjunt baloní és conscient de les errades del segon partit, un equip que està cansat físicament, això sí, però que es basarà un altre cop en la defensa zonal per intentar sorprendre el València Bàsquet. No hi serà Ante Tomic, però per la resta de la plantilla podrà comptar al complet el seu tècnic Dani Miret. El València Bàsquet, en canvi, Pedro Martínez, entrenador baloní, torna també a casa seva, a Badalona, i no comptarà encara amb Nate Rubers, lesionat, recordem, al primer partit.
2: I en futbol, a la Primera Federació, el Centre d'Esport Sabadell perd el camp del Zamora en el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió.
0: Tot i la derrota, l'equip vallesà només necessitaria una victòria a casa per un sol gol per guanyar aquesta final i pujar a la segona categoria del futbol nacional dos anys després de baixar-hi.
2: I baixem una categoria. El Badalona afronta avui l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens a segona federació al camp del Compostela.
0: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió per treure un resultat positiu. En porten la prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona a l'Aleix Blanc.
3: El Badalona afronta aquesta tarda a les 6 l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens al camp del Compostela. Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. En aquest punt de la temporada és evident que les forces estan limitades, però l'energia que dona disputar una eliminatòria decisiva d'ascens pot suplir qualsevol punt feble. El Badalona es trobarà un equip força experimentat, amb davanters de gran categoria, i haurà de saber contrarrestar les rauxes ofensives dels gallecs. A dalt, el Badalona, amb jugadors ràpids com Tom Diabarà, Toni Larrosa o Juaco, també estan en disposició de fer mal a la defensa rival. El tècnic escapulat Miquel Azparren ens parla del rival.
4: Equipo con mucha experiencia, equipo construido en un grupo para ascender sí o sí directamente, con poca oposición y que al final se le ha atragantado la recta final o la segunda vuelta. Están en la final, quieren ascender, están exigidos a ascender, pero a ilusión no nos van a ganar ni a ganas de querer llevarnos la eliminatoria tampoco.
3: Per part del Badalona seran baixa segura, Yaya Siribé, Víctor Morales, Dani Rocafull i Òscar Gómez per lesió, a més de Pol Júnior i Josu per sanció. El duel entre el Compostela i el Badalona es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
2: I baixem encara una altra categoria més, de tercera federació, ja que la Pobla de Mafumet ja és equip d'aquesta categoria.
0: Els pobletans van fer valer el gol d'avantatge del partit d'anada, ja que en aquest matx, en un camp de la Pobla ple d'aficionats, es va saldar amb un marcador d'empat a zero. Cap dels dos equips va saber trobar la porteria rival, tot i que la Pobla, en el tram final del partit, va estar molt més inspirada, encara que sense encert.
2: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta guanya la Champions per segona vegada en la seva història contra el Prorreco italià.
0: Els mariners van superar per la mínima 17-16 a l'equip del País de la Bota i ho van fer a la piscina de Malta, on es disputava aquesta competició continental. Aquest títol el revaliden 12 anys després d'aconseguir per primer cop aquesta Champions de waterpolo.
2: I qui la podria revalidar avui també és el Barça d'handbol, que jugarà avui aquesta final de Champions.
0: Va necessitar ahir, això sí, arribar a la pròrroga en un duel molt igualat contra l'Aalborg danès, però els blaugranes, que sempre van anar per davant al marcador, van aconseguir classificar-se per la final amb un resultat final de 32-37. La final, com diem, aquesta tarda a partir de les 6 a l'Anxes Arena de Colònia, davant de l'equip local del Füchsle de Berlín, que es va desfer del Magdeburg, també a Alemanya, i a l'altra semifinal.
2: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
7: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions.

0: Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: Les terrasses de l'estiu. Mantenir un estil de vida saludable i sobretot una correcta alimentació en períodes festius resulta força difícil, però sobretot ho és durant les vacances d'estiu, on els llargs dies i les altes temperatures compliquen encara més l'objectiu de cuidar-se. És la temporada de les famoses terrasses, amb una oferta de productes saludables més aviat escassa. I podeu trobar begudes ensucrades tan apreciades en aquesta època de l'any com l'orxata o els granissats. Els esperats gelats i sorbets, tant comercials com artesans que substitueixen a la fruita de la tarda i modifiquen completament el perfil nutricional del berenar, carregant-lo de greixos saturats i sucres. Begudes alcohòliques com les cerveses o els vermuts, que lluny de refrescar deshidraten. O bé els aperitius de bosses de patates chips i tot el llarg seguici d'altres aliments fregits que les acompanyen. Si és ocasional i puntualment et ve de gust, alguna de les opcions esmentades no suposa cap problema. Però quan es torna un hàbit de l'estiu, passar la tarda i la calor a la terrassa d'un bar, sortir a fer l'aperitiu o treure el cap quan el dia refresca, és important tenir clares quines opcions són més interessants d'escollir. Pel que fa a la beguda, teniu on triar i remenar. Un cafè amb gel, un te gelat, aigua amb gas i llimona o bé llimonada sense sucre. Si teniu sort, potser trobeu algun local on fan batuts de fruita fresca al moment. Demaneu-lo sense sucre o potser tenen kombucha. I finalment, la cervesa sense alcohol també es podria considerar. Per picar, eviteu les patates fregides o les braves, els arrebossats, els fruits secs salats o els farinacis com bastonets i torradetes. Ho podeu substituir, si no sou vegetarians, per conserves de peix com escopinyes, navalles, seitons, sardines, cloïses, musclos, entre d'altres, o bé per tapes de truita, formatges tendres, variat d'olives amb pinyol com les arbequines, fruits secs naturals o torrats, o verdures fermentades com els cogombrets o les banderilles. I si tenen alguna tapa elaborada com l'hummus, servit amb palets de pastanaga, que és un paté de cigrons, quedareu saciats, però no empatxats. Aquest estiu, gaudeix de socialitzar la terrassa del bar de manera més conscient i saludable.
3: Bon dia, són 2:45. Us parla Adrià Jurado.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
5: És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no va avalar la majoria del professorat.
3: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
5: Bon dia, Adrià.
3: El Gran Premi de Fórmula 1 ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona-Catalunya.
5: Milers d'aficionats s'hi han desplaçat, provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit.
3: I seguim amb afectacions, ja que s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
5: Precisament ahir en una d'aquestes zones va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja i que els bombers donen ja per controlat.
3: Moment precisament de revisar la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
6: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana. Al Pla de Barcelona teníem temperatures per sobre dels 22-23 graus i també en molts punts a la Costa Brava aquestes temperatures eren al voltant dels 20 a 22 graus. Amb un matí molt assolellat i hem tingut l'arribada per les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, bandes de núvols alts i prims, però en general el matí ha estat molt i molt assolellat. Amb unes temperatures que aquestes hores poc a poc van pujant, temperatures que són càlides a bona part del territori català i de cara a les properes hores inclús podran pujar més al Pla de Lleida amb valors que esperem arribar als 34 a 36 graus. Per tant, ambient càlid a aquestes hores de la jornada i augment de la inestabilitat sobretot de cara a aquesta tarda al Pirineu, amb ruixats que podran anar acompanyats de tempestes, sobretot ubicats a punts de la Cerdanya, del Ripollès i també acabaran afectant el nord del Pallars i arribaran també al nord de l'Aran. Ho anirem seguint aquí la xarxa que tingueu. Bona tarda.
3: I en successos, ahir 3 persones van morir en 3 accidents al medi natural.
5: Un jove ofegat al riu Llobregat, a l'Ametlla de Merola, un submarinista desaparegut a cada que és una persona que va caure uns 100 metres a Alins.
3: I en esports, el Barça s'imposa al Tenerife per 76-85 i es classifica per la final de la Lliga ACB.
5: El Joventut, per la seva banda, haurà de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir opcions d'arribar a aquesta final.
3: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció del Servei d'Informatius a la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Centenes de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
5: És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de les negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no va avalar la majoria del professorat. Ens amplia tots els detalls d'aquesta jornada a la Norma Lebrero.
7: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública. Jordi Carreras és president de la FAC.
8: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
7: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, la secretària general de la Federació d'Ensenyament de la CGT, Laura Gené, i la secretària de la CNT Ensenyament, Montse Luque.
9: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern no la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
10: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores. Reorganitzem-nos aquest estiu i comencem el curs amb força perquè això no s'ha acabat i guanyarem.
7: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
3: I encara en plana educativa parlem de que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50% i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya.
5: Rebran així el mateix tracte que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de família monoparental amb un fill pagaran el 50%. La mesura s'aprovarà aquest dimarts al Consell Executiu en el marc del decret que fixa els imports de les matrícules i es començarà a aplicar al curs 2026-2027. El govern ha reservat una partida de 12,5 milions d'euros als pressupostos que està previst que rebin el vistiplau del Parlament al mes de juliol.
3: I repassem el Gran Premi de Fórmula 1, ja que ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona a Catalunya.
5: Milers d'aficionats s'hi han desplaçat, provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit. Ens ho explica des de Vallesvisió la Janira López.
11: Milers d'aficionats han visitat aquest cap de setmana el circuit de Barcelona-Catalunya per viure en directe el Gran Premi de Fórmula 1. Durant la jornada d'avui, una gran quantitat de vehicles s'han desplaçat fins a les instal·lacions, fet que ha provocat moments de circulació intensa als accessos del recinte. Una de les carreteres més afectades des de primera hora del matí ha estat la C-17, una de les principals vies d'accés al circuit, juntament amb la P-7 i altres carreteres de l'entorn. També s'hi han registrat increments importants de trànsit en vies com la C-35. Per garantir una millor mobilitat i minimitzar les retencions, s'han aplicat mesures específiques de regulació del trànsit. Ens en dona més detalls Josep Maria Massip, sotinspector dels Mossos d'Esquadra.
12: Per les característiques del circuit on està, doncs la mobilitat és un aspecte molt important que treballem ja des del primer moment, a primera hora del matí. L'entrada sempre és més esglaonat perquè tothom no mira només una cursa, hi ha gent que li agrada o li interessa tot el que és el Gran Premi, però està clar que la sortida seria un moment molt combinant, que a més ens coincideix amb una operació tornada a l'autopista P7, que és una de les vies importants del nostre territori.
11: És per això que davant l'elevat volum de desplaçaments previstos, els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han posat en marxa un dispositiu especial amb l'objectiu de gestionar de manera eficient tant els accessos com les sortides del circuit.
3: I s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
5: Precisament ahir ja va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja. Els bombers el donen per controlat, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada.
3: I repassem altres successos. Ahir 3 persones van morir en 3 accidents al medi natural.
5: En concret, un home ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que va caure uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, a la comarca del Pallars Sobirà.
3: I encara també en aquesta plana, els Mossos d'Esquadra van detenir el 29 de maig un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada.
5: El pispa de 22 anys cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat i el seu modus operandi consistia a circular amb un patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi aproximava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll.
3: I l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, ha fet una revelació al programa Ciutadella sobre una de les decisions clau de la seva trajectòria política.
5: Mas admet que amb la distància d'aquesta última dècada no hauria optat pel seu pas al costat de l'any 2016 si hagués pogut preveure tot el que s'esdevindria posteriorment.
13: No me'n penedeixo si ens posem en la situació aquella. Si la pregunta és, vostè en aquell moment tornaria a fer el que va fer des del punt de vista de plegar perquè allò pogués continuar? La resposta és sí. Veient el que ha passat ara, veient tot el que ha passat, jo no l'hauria fet el pas al costat. Però en aquell moment, i ens hem de situar en aquell moment, perquè és quan jo el vaig fer, el tornaria a fer exactament igual.
5: Les declaracions de l'expresident s'emetran íntegrament avui a partir de 2:15 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
3: I parlem de salut, perquè avui, diumenge, motiu del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, el Banc de Sang i Teixits ha organitzat un espectacle amb 150 drons que il·luminarà el cel de Barcelona.
5: La iniciativa vol agrair la solidaritat dels donants i alhora animar noves incorporacions al sistema de donacions, l'informa Núria Pereira.
14: El cel de Barcelona s'omplirà d'acords, missatges d'agraïment i llums vermelles. És l'homenatge que el Banc de Sang i Teixits ha preparat per celebrar el Dia Mundial de les Persones Donants de Sang i reconèixer la tasca dels qui donen de manera altruista. En parla Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
15: És un dia d'agraïment a totes aquelles persones que donen sang, donen plasma, donen plaquetes, és a dir, a totes aquelles persones donants.
14: Més enllà de l'homenatge, el Banc de Sang insisteix en la necessitat d'incorporar nous donants. Entre gener i maig d'aquest any, gairebé 14.000 persones s'han estrenat en la donació i prop de la meitat tenen entre 18 i 25 anys. El repte, però, no és només garantir les reserves de sang.
15: Intentant que els donants de sang també es converteixin en donants de plasma. Necessitaríem més donacions de plasma, però per a partir d'aquest plasma nosaltres ser capaços d'obtenir una sèrie de medicaments que uns 3.000 donants de Catalunya en són dependents.
14: Actualment, Catalunya només és autosuficient en plasma en un 39%. Per això, des del Banc de Sang s'anima als donants habituals a alternar les donacions de sang i plasma. Aquest vespre, el missatge es podrà llegir també al cel de Barcelona, amb figures i paraules com quan dones sang, dones vida o un simple però significatiu gràcies.
3: I és que 1.070.169 persones van fer donacions de sang i components sanguinis a tot l'Estat l'any 2025, segons dades del Ministeri de Sanitat.
5: Ha crescut també la recollida de plasma amb més de 478.000 litres obtinguts durant l'any passat, un 1,3% més que l'any anterior. Sanitat remarca que reforçar aquestes donacions és clau per reduir la dependència de tercers països i assegurar tractaments essencials.
3: I parlem de història i de memòria democràtica, ja que gairebé el 80% de les persones ingressades als centres psiquiàtrics catalans van morir per desnutrició severa i males condicions de salubritat durant la Guerra Civil.
5: Un d'aquests centres va ser el complex psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat. Les persones que hi morien eren enterrades en una fossa comuna al cementiri municipal. Ara, 90 anys després, Sant Boi i la Generalitat han homenatjat aquestes víctimes. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
16: L'acte celebrat aquest dissabte al cementiri municipal s'ha fet al costat de la fossa comuna on van ser enterrats molts dels pacients del complex psiquiàtric de la ciutat. Un plafó de la xarxa d'espais de memòria recordarà a partir d'ara aquest episodi històric. L'homenatge és fruit d'una investigació impulsada per la Direcció General de Memòria Democràtica i elaborada per l'historiador Marcos Robles a partir de treballs previs del responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, Carles Serret. L'estudi documenta l'elevada mortalitat registrada als centres psiquiàtrics catalans entre 1936 i 1939 i atribueix aquesta situació a la manca d'aliments, les males condicions materials i la vulnerabilitat extrema d'aquests pacients.
17: És una qüestió de fam i desnutrició i d'inanició i de falta de recursos. És un pic molt alt on aquí es va passar una situació molt complexa i segurament estem davant d'un dels drames més colpidors de la Guerra Civil. I aquí la qüestió és com pot ser que no formés part de la història del nostre país i que fos pràcticament desconegut. Van patir una espècie de doble oblit. Van ser oblidades en vida, són persones que van ser oblidades en vida i després han tornat a ser oblidades una vegada mortes fins avui.
16: A l'acte hi han assistit el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, així com familiars de les víctimes i entitats de la memòria històrica.
3: I obrim bloc cultural parlant de cinema, i és que el Festival de Cinema Català, el FICCAT, premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la guerra química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Radio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT.
5: El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la Guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en el que es van tirar bombes d'aquest tipus sobre població civil.
3: I en el mateix festival, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla, que reconeix la seva trajectòria pel cinema en català.
5: En el seu discurs, Joel Joan ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana.
3: I seguim també amb aquesta plana audiovisual per parlar de que la xarxa i TAC12, la televisió pública del Camp de Tarragona, han estat proclamats avui com ambaixadors dels Xiquets de Valls.
5: Ha estat un dels primers actes de la Festa Major de Sant Joan de Valls, de Sant Joan, com diem, des de Ràdio Ciutat de Valls, ens ho explica Francesc Domènech.
18: La proclamació com a ambaixadors dels Xiquets de Valls ha estat un reconeixement a la tasca que fa la xarxa per difondre el món casteller i, en especial, l'activitat dels Xiquets de Valls, segons han coincidit a dir els representants de les colles castelleres de la ciutat de Valls i l'alcaldessa Dolors Ferrer. Un reconeixement que ha agraït de manera especial la xarxa. Núria de José és la consellera delegada.
19: Doncs mira, en aquest moment la veritat és que estem superpassats de l'emoció, perquè tot el que ens han fet avui, tot el que han preparat és molt gros, no? Al final, perquè és el pes d'un reconeixement a una tasca de fa molts anys, d'un equip molt gran de gent que no només és que expliqui castells, sinó que se'ls creu, que ho intenta fer amb el màxim rigor i que ha acumulat un coneixement molt específic sobre aquesta matèria.
18: L'acte ha servit també per fer el sorteig a la Diada Castellera de Sant Joan. La sort ha fet que la colla jove Xiquets de Valls hagi triat obrir la Diada el dia 24. Tant la colla joves com la colla vella assagen aquests dies per poder oferir castells de gamma extra al migdia de Sant Joan.
3: I seguim parlant de castells, ja que els Marrecs de Salt han celebrat els 30 anys de colla avui, acompanyat dels castellers de Vilafranca i la colla jove Xiquets de Tarragona.
5: Els Verds han portat a la plaça del Vi de Girona un castell de gamma extra, un 4 de 9 amb folre i agulla, que han descarregat, un castell que no s'havia aconseguit mai descarregar, a la plaça del Vi. També han fet el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre. Per la seva banda, la colla jove dels Xiquets de Tarragona han aconseguit el 4 de 9 amb folre, el 3 de 9 amb folre i el 5 de 8. I per últim, els anfitrions, els Marrecs de Salt, han anat amb un 4 de 8, un 7 de 8 i un 3 de 8.
3: I ahir al quilòmetre zero casteller, a Valls precisament, va haver la diada de la plaça del Pati. Joves de Valls, els anfitrions i castellers de Sants van fer la clàssica de nou.
5: També hi eren els Minyons de Terrassa, que van fer el 3 de 9 amb Folre, el 7 de 8, la Torre de 8 amb Folre i el Pilar de 6. Els moixigangues d'Igualada i els Castellers de Barcelona es van quedar amb Castells de la Gama Alta de 8.
3: I parlem de música, i parlem de que és l'últim dia del Sant Cublac, el Festival de Música Negra de Sant Cugat del Vallès, que tanca una dotzena edició, on els ritmes llatins han ressonat al Parc de Can Bernet.
5: Avui, com diem, última parada d'aquest viatge musical. Des de Cugat Media ens ho explica Sergio Morales.
20: El Sant Cublac es prepara per abaixar el taló aquest diumenge amb una jornada familiar oberta a tots els públics. La programació inclourà tallers de percussió africana amb Mamadou Boga, activitats infantils, un vermut musical amb vinils i una roda de samba final a càrrec dels santcugatencs per a Condé. Serà el punt final a 5 dies d'activitats que han convertit Sant Cugat en un espai de trobada entre cultures i tradicions musicals d'Àfrica, el Carib, l'Amèrica Llatina i Europa. Aquesta dotzena edició ha combinat projeccions, debats, tallers i concerts per explorar l'origen i l'evolució de gèneres com el jazz, la salsa, el reggae, l'afrobeat o la rumba catalana. Un cap de setmana que ha concentrat el gruix de les activitats amb propostes de música africana i llatinoamericana i molta, molta gresca.
3: I seguim parlant de música, però parlem ara de constructors d'instruments, els coneguts com a luthiers. I és que fa 8 anys, un d'ells, el badaloní Antonio Manjón, va tenir una idea. I és que s'aprovava el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, i dimecres passat va ser precisament, i podia fer-li un homenatge mitjançant la seva feina artesanal.
5: I és que en 2 anys la guitarra Gaudí ha pres forma i s'ha presentat en públic aquest migdia. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Joaquim García.
21: Música, fusta i tradició artesana. Són els tres elements que uneixen la trajectòria d'Antonio Manjón, reconegut luthier amb més de 30 anys d'experiència, que ara ret un homenatge únic a Antoni Gaudí en el centenari de la seva mort. La seu de l'Associació de Guitarra de Badalona ha estat l'escenari de la presentació d'una guitarra única al món, inspirada directament en les formes orgàniques i els símbols del Parc Güell. Un procés de creació lent i minuciós que fusiona l'excel·lència sonora amb la genialitat arquitectònica i que neix de l'aprenentatge de Manjón al costat dels grans mestres guitarrers del segle XX. Antonio Manjón, luthier, ens explica d'on ve la seva inspiració.
22: Ja només l'obra de Gaudí, si t'agrada, doncs ja ets motiu per fer un homenatge. Com jo sóc guitarrer, doncs la meva manera de fer l'homenatge és acostar-me amb la meva feina. També ja he trobat uns punts de connexió amb què seria, no? Potser la diferència és que en un cas volen evitar les vibracions, absorbir-les i que no afecti a l'estructura. En el nostre cas és al revés, és mirar que aquesta estructura agafi totes les vibracions i les aprofiti.
21: L'acte clou amb els primers acords d'aquest instrument, una peça de concert que no només busca la perfecció acústica, sinó perpetuar un llegat artesanal que resisteix a desaparèixer.
3: Les 2:50, moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
3: Obrim amb bàsquet i parlem que el Barça s'ha imposat al Tenerife per 76-85 i es classifica per la final de la Lliga ACB.
5: I ho fa 3 anys després de la darrera vegada. L'equip blaugrana és, doncs, el primer finalista després de superar per 3-0 per la via ràpida a l'equip canari. Els blaugranes esperen ara rival de la sèrie que enfronta el València Bàsquet i la Sisa Joventut, que per ara domina l'equip taronja per 2-0.
3: Els badalonins, doncs, es queden sense marge d'error per donar una final de derbi català i haurien de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a aquesta final.
5: La prèvia d'aquest primer dels partits del Joventut ens arriba des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
23: Win or go home per la penya, i és que el Joventut necessita guanyar sí o sí aquest vespre a les 8 a l'Olímpic si vol continuar amb vida en l'eliminatòria als play-offs contra València Bàsquet. El conjunt d'Ani Miret s'aferrarà al factor olímpic de Badalona, i és que s'espera un ple absolut, com en les grans ocasions, amb més de 12.000 aficionats que vindran per animar el seu equip. El conjunt badaloní és conscient de les errades del segon partit, un equip que està cansat físicament, això sí, però que es basarà un altre cop en la defensa zonal per intentar sorprendre el València Bàsquet. No hi serà Ante Tomic, però per la resta de la plantilla podrà comptar al complet el seu tècnic Dani Miret. El València Bàsquet, en canvi, Pedro Martínez, entrenador badaloní, torna també a casa seva, a Badalona, i no comptarà encara amb Nate Rubers lesionat, recordem, al primer partit.
3: I ara parlem de futbol, i és que anem a la primera federació, ja que el Centre d'Esport Sabadell va perdre el camp del Zamora en el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió.
5: Tot i la derrota, l'equip vallesà només necessitaria una victòria a casa per la mínima per guanyar aquesta final i pujar a la segona categoria del futbol nacional, només dos anys després de baixar-hi.
3: I baixem una categoria, ja que el Badalona afronta avui l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens a segona federació, al Camp del Compostela.
5: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió per treure un resultat positiu. Ens porten la prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
0: El Badalona afronta aquesta tarda a les 6 l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens al Camp del Compostela. Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. En aquest punt de la temporada és evident que les forces estan limitades, però l'energia que dona disputar una eliminatòria decisiva d'ascens pot suplir qualsevol punt feble. El Badalona es trobarà un equip força experimentat, amb davanters de gran categoria i haurà de saber contrarrestar les rauxes ofensives dels gallecs. A dalt, el Badalona, amb jugadors ràpids com Tom Diabarà, Toni Larrosa o Juaco, també estan en disposició de fer mal a la defensa rival. El tècnic escapulat Miquel Azparren ens parla del rival.
1: Equipo con mucha experiencia, equipo construido en un grupo para ascender sí o sí directamente, con poca oposición y que al final se le ha atragantado la recta final o la segunda vuelta. Están en la final, quieren ascender, están exigidos a ascender, pero a ilusión no nos van a ganar ni a ganas de querer llevarnos la eliminatoria tampoco.
0: Per part del Badalona seran baixa segura, Yaya Siribé, Víctor Morales, Dani Rocafull i Òscar Gómez per lesió, a més de Pol Júnior i Josu per sanció. El duel entre el Compostela i el Badalona es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
3: I encara baixem una categoria més, i és que la Pobla de Mafumet ja és equip de tercera federació.
5: Els pobletans van fer valer el gol d'avantatge del partit d'anada davant del Sant Mauro, ja que en aquest maig, en un camp de la Pobla ple d'aficionats, es va acabar saldant amb el marcador inicial d'empat a 0. Cap dels dos equips va saber trobar la porteria rival, tot i que la Pobla, al tram final del partit, va estar molt inspirada, encara que no va trobar l'encert suficient per acabar portant-se la darrera victòria de la temporada.
3: I ara parlem de waterpolo, i és que l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Champions per segona vegada en la seva història contra el Prorreco italià.
5: Els mariners van superar per la mínima per 17 gols a 16 a l'equip del País de la Bota, i ho van fer a la piscina de Malta, on es disputava aquesta competició continental. Aquest títol el revaliden 12 anys després de conquerir per primer cop la Champions de waterpolo.
3: I ara passem a handbol, a parlar també precisament de la competició continental de la Champions. I és que el Barça jugarà la final d'aquesta competició.
5: Ahir a les semifinals els blaugranes van necessitar la pròrroga en un duel molt igualat contra l'Aalborg danès, tot i que es van acabar imposant per 32 a 37. Aquesta final es juga avui a partir de les 6 de la tarda a l'Anxes Arena de Colònia, davant un rival precisament alemany, que serà el Füchse de Berlín, que es va desfer d'un altre equip alemany, del Magdeburg, ahir a l'altra semifinal.
3: I ara parlem de hoquei sobre patins, ja que el Vila-sana ha aixecat avui el títol de l'Hockey Lliga Femenina.
5: Les catalanes han derrotat el Fraga per 1-3 i tanquen així el curs amb un doblet després d'haver aixecat la copa.
3: I repassem tenis taula, ja que el català Josep Madurell s'ha proclamat subcampió del món individual de Masters més 85 a la gran cita celebrada a Corea del Sud, on hi havia destacada presència de jugadors asiàtics. Nou gran èxit internacional del palista de l'agrupació Congrés.
5: I acabem parlant de Fórmula 1, recordant precisament que la cursa del Gran Premi de Barcelona-Catalunya al circuit de Montmeló començarà d'aquí a menys de 5 minuts. Recordem que des de la pole surt el britànic George Russell, seguit del també britànic Lewis Hamilton, i que el líder del Mundial, l'italià Kimi Antonelli, sortirà des de la tercera posició.
3: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Eduard París i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. Centenes de docents, famílies i estudiants s'han tornat a manifestar avui a Barcelona sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. Els sindicats USTEC, CGT Intersindical, CNT, Coordinadora Obrera Social, han convocat la mobilització, l'última del curs, a la qual també s'hi han sumat des de la FAC, col·lectius socials i representants polítics d'Esquerra Republicana, la CUP i els comuns. Els impulsors volen que serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública. La Guàrdia Urbana ha xifrat en 7.000 el total d'assistents a la protesta i els organitzadors ho han fet en 25.000. I d'altra banda, s'ha activat a nivell 3 el nivell 3, com diem, del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, l'Anoia, la Noguera, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta, segons informa Protecció Civil. A més, recordem que ahir ja va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja. Els bombers el donen per controlat, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada. En plana de successos, els Mossos d'Esquadra van detenir un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'avançada edat. El bisbe, de 22 anys, cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat i el seu modus operandi consistia a circular amb el patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi aproximava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll. Parlem ara també de cultura. Els Marrecs de Salt han celebrat els seus 30 anys de colla avui amb una diada plena d'orgull amb castells de gamma extra a la plaça del Vi de Girona. Ho han fet acompanyats dels castellers de Vilafranca que en el seu segon torn han aconseguit descarregar un 4 de 9 amb folre i agulla, un castell que no s'havia aconseguit mai descarregar a la plaça del Vi. A la diada també hi ha participat la colla jove dels Xiquets de Tarragona, que han acompanyat els Marrecs en un aniversari per reivindicar la colla referent dels castells al nord de Catalunya. I tanquem amb els esports. El Barça de bàsquet es classifica per la final de la Lliga CB després d'imposar-se al Tenerife al tercer partit per 76 a 85. A l'altra semifinal avui, tercer partit a Badalona entre el Joventut i el València, amb els badalonins obligats a guanyar aquest partit per allargar la sèrie i no caure així eliminats. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible finalitzarà presumiblement a la tardor les obres per reparar el talús situat a la corba de Ribamala de la Nacional 260 entre Sant Joan de les Abadeses i Ripoll, danyat arran d'una esllavissada que es va produir el passat 6 de març i va atrapar un cotxe, resultant-ne una persona ferida. A finals de maig, l'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer, no havia estat encara informat oficialment de la data concreta de l'acabament de les obres, que es preveien que, com a mínim, s'allargarien fins a l'agost. Els treballs, que van començar el 20 d'abril i tenen un pressupost estimat de 2 milions d'euros amb l'IVA inclòs, afecten un tram de 340 metres de longitud al costat d'aquest talús rocós natural de 60 metres d'alçada a la riba dreta. A causa de l'estretor d'aquest corredor, la plataforma viària presenta una vulnerabilitat especial davant de qualsevol incidència geotècnica que afecti el talús. La riba esquerra recolza, a més, en una estructura en voladís sobre el riu, la qual cosa redueix les possibilitats per implantar solucions convencionals de protecció o ampliació de la secció. Després de l'esllavissada, es van dur a terme en una primera fase els treballs previs necessaris per poder operar amb seguretat en aquest entorn d'alta dificultat, amb desbrossament i tala d'arbres de gran port, instal·lació d'una barrera dinàmica de 5.000 kJ com a mesura de contenció immediata per mantenir la circulació i la col·locació de línies de vida horitzontals i verticals temporals. Posteriorment, les obres es van centrar en el sanejament del talús amb retirada de vegetació i tala d'arbres al cap del desmunt i en la seva estabilització provisional mitjançant un sistema de bolonatge passiu i malla de cables d'acer d'alt límit elàstic. Actualment ja estan instal·lats els panells de cable i aproximadament 150 ancoratges als primers 40 metres del tram, al costat de Ripoll, i s'ha realitzat el tensat final per garantir la correcta adherència al talús. Des de l'inici s'ha donat pas alternatiu a través de semàfors, cosa que ha provocat cues quilomètriques en l'anada i tornada dels caps de setmana i dels ponts. A partir d'ara, durant els caps de setmana i les operacions especials de trànsit, el pas alternatiu es regularà mitjançant persones per optimitzar les freqüències de pas al trànsit real de cada moment.
2: La veu de Sant Joan 107.4 FM.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: El projecte de l'Escriptòrium de Ripoll va néixer fa 30 anys arran de la commemoració del mil·lenari del papa de Roma que ocupava el càrrec l'any 1000. Silvestre II, també conegut com a Gerbert d'Urlà, que era un monjo benedictí que va estar aprenent a Vic i va romandre 3 anys al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per tant, va tenir contacte amb l'escriptori de l'època. El papa estaria orgullós de veure que l'Escriptòrium ha recuperat l'esplendor de temps passats amb l'acte de reobertura de dilluns a la tarda a la nova ubicació de les golfes de l'església de Sant Pere. L'Escriptòrium, pensat i dirigit pel filòleg, escriptor i museòleg ripollès Ramon Sargatal, va començar com una exposició per conèixer de manera interactiva i didàctica com era la feina d'un monjo copista entre els segles X i XII, que produïa i copiava alguns dels manuscrits més importants d'Europa dins del monestir de Ripoll. El 2003 l'exposició es va inaugurar a la capella de l'antic hospital de la vila, l'edifici de l'Arxiu Comarcal. Es va concebre com un espai pedagògic pensat per acollir la visita d'escoles i en què els nens poguessin aprendre a fabricar un pergamí, aconseguir que una ploma d'oca escrivís, relligar un còdex medieval i fer cursos de cal·ligrafia i paleografia. Sentim a la directora del museu, Roser Vilar d'ell, parlant del trasllat i de l'èxit que té entre les escoles.
2: Els últims anys sí que el fet de passar al museu doncs, ha fet que l'Escriptòrium es quedés només com això, un projecte educatiu, i també perquè l'espai doncs, començava a tenir els seus problemes. No tenia accessos per persones amb mobilitat reduïda, per tant era complicat gestionar segons quines coses. I es va prendre la decisió de traslladar-lo aquí, que per mi és com una segona casa, perquè això és l'antic museu. Aleshores som a les golfes de l'església de Sant Pere, i aquí doncs, hem com a mínim garantit això, que tothom hi tingui accés. Hi ha temporades dins del cicle pedagògic, per exemple, el que és tardor i primavera, pot haver-hi 5-6 visites a la setmana.
1: L'adequació de l'espai ha tingut un cost de 226.000 euros amb l'IVA inclòs i ha rebut una subvenció dels fons FEDERS de 93.000 euros, mentre que la resta dels diners els ha aportat l'Ajuntament. L'alcaldessa Sílvia Oriol subratllava que la inauguració s'havia endarrerit perquè els faltava l'autorització dels bombers per certificar que l'espai complia les mesures de seguretat en cas d'incendi o d'emergència. Oriol també deia això.
3: És una aposta molt clara per la cultura que es va fer ja durant el mandat del senyor Casadesús, que va ser una mica el que va doncs, apostar clarament no, per aquest projecte. De fet, l'instigador, que era el senyor Ramon Sargatal, n'està molt satisfet de que en l'àmbit polític doncs, hi hagués aquesta resposta, perquè sovint l'àmbit cultural no té massa rèdit polític ni electoral, i per tant és una de les renúncies que fan moltes vegades els polítics. I en canvi el govern del senyor Casadesús va fer una aposta molt clara per aquest Escriptòrium, i nosaltres doncs, tenim la intenció, evidentment, no només de preservar-lo, sinó de potenciar-lo, perquè creiem que és un quelcom que ens defineix.
1: El mateix Casadesús va donar el mèrit a Sargatal, que va rescatar i traduir al català el cançoner de Ripoll, Carmina Ribipollència, i que s'explica a l'exposició. Es tracta de 21 poemes eròtics que un monjo va copiar d'amagat en uns folis defectuosos d'un antic còdex de l'any 1000 en lletra diminuta i amb un títol al revés dedicat a la seva amiga. Ningú va descobrir-ho perquè, de ser així, ho haurien esborrat. A l'exposició també hi ha la recreació d'un monjo copista de mida real, 21 cap lletres, una pantalla per veure com s'escrivien els noms en llatí, la pell de xai per fer fulls i tot de pergamins exposats.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival 5 Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival 5 Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar, hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival 5 Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remis a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. Al juliol, Roger Pedrós tocarà a Set Cases, Romania Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Kazum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'escolta collen els artistes per cadascuna de les poblacions.
4: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic i aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Centenars de 200 famílies i estudiants s'han tornat a manifestar avui a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Els sindicats USTEC, CGT Intersindical, CNT i la coordinadora obrera sindical han convocat la manifestació l'última del curs, a la qual també s'hi han sumat les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya. Escoltem ara el seu president, Jordi Carreras.
2: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
1: La manifestació també ha comptat amb la presència de representants polítics d'Esquerra, la CUP i els Comuns. La Guàrdia Urbana ha xifrat en 7.000 els assistents i els organitzadors en 25.000. Seguim amb més educació, perquè les famílies monoparentals tindran les mateixes rebaixes que les famílies nombroses en les quotes universitàries a partir del pròxim curs, en una reivindicació que s'aprovarà aquest dimarts vinent al Consell Executiu. En el cas d'una família monoparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de famílies monoparentals amb un fill pagaran el 50%. El govern ha reservat una partida de 12 milions i mig d'euros en els pressupostos per tirar endavant aquesta mesura. I d'altra banda, està activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, l'Anoia, la Noguera, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta, segons ha informat Protecció Civil. En plana internacional, l'Iran ha amenaçat amb trencar la negociació de l'acord de pau amb els Estats Units arran d'un nou atac d'Israel al Líban. El bombardeig de l'exèrcit israelià s'ha produït en un suburbi de Beirut i anava dirigit contra la milícia de Hezbollah i ha deixat almenys 3 morts i una desena de ferits. Parlem també de cultura. Una cercavila popular ha recorregut els carrers de Barcelona des de la Casa Batlló fins a la Sagrada Família per celebrar així la inauguració de la Torre de Jesús. La festa de les colles de gegants i capgrossos de la ciutat arriba pocs dies després de la visita del Papa Lleó XIV, que el passat dimecres, recordem, va presidir l'acte d'inauguració i benedicció de la nova torre, coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte. I tanquem amb els esports, recordant que en handbol el Barça juga a partir de les 6 de la tarda a la final de la Champions contra el Füchse de Berlín. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte de l'Escriptòrium de Ripoll va néixer fa 30 anys arran de la commemoració del mil·lenari del papa de Roma que ocupava el càrrec l'any 1000. Silvestre II, també conegut com a Gerbert d'Urlà, que era un monjo benedictí que va estar aprenent a Vic i va romandre 3 anys al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per tant, va tenir contacte amb l'escriptori de l'època. El papa estaria orgullós de veure que l'Escriptòrium ha recuperat l'esplendor de temps passats amb l'acte de reobertura de dilluns a la tarda a la nova ubicació de les golfes de l'església de Sant Pere. L'Escriptòrium, pensat i dirigit pel filòleg, escriptor i museòleg ripollès Ramon Sargatal, va començar com una exposició per conèixer de manera interactiva i didàctica com era la feina d'un monjo copista entre els segles X i XII, que produïa i copiava alguns dels manuscrits més importants d'Europa dins del monestir de Ripoll. El 2003, l'exposició es va inaugurar a la capella de l'antic hospital de la vila, l'edifici de l'Arxiu Comarcal. Es va concebre com un espai pedagògic pensat per acollir la visita d'escoles i en què els nens poguessin aprendre a fabricar un pergamí, aconseguir que una ploma d'oca escrivís, relligar un còdex medieval i fer cursos de cal·ligrafia i paleografia. Sentim a la directora del museu, Roser Vilar d'ell, parlant del trasllat i de l'èxit que té entre les escoles.
2: Els últims anys sí que el fet de passar al museu doncs, ha fet que l'Escriptòrium es quedés només com això un projecte educatiu i també perquè l'espai doncs, començava a tenir els seus problemes. No tenia accessos per persones amb mobilitat reduïda, per tant era complicat gestionar segons quines coses. I es va prendre la decisió de traslladar-lo aquí, que per mi és com una segona casa perquè això és l'antic museu. Aleshores som a les golfes de l'església de Sant Pere i aquí doncs, hem com a mínim garantit això, que tothom hi tingui accés. Hi ha temporades dins del cicle pedagògic, però per exemple el que és tardor i primavera pot haver-hi 5-6 visites a la setmana.
1: L'adequació de l'espai ha tingut un cost de 226.000 euros amb l'IVA inclòs i ha rebut una subvenció dels fons FEDERS de 93.000 euros, mentre que la resta dels diners els ha aportat l'Ajuntament. L'alcaldessa Sílvia Oriol subratllava que la inauguració s'havia endarrerit perquè els faltava l'autorització dels bombers per certificar que l'espai complia les mesures de seguretat en cas d'incendi o d'emergència. Oriols també deia això.
3: És una aposta molt clara per la cultura que es va fer ja durant el mandat del senyor Casadesús, que va ser una mica el que va doncs, apostar clarament no, per aquest projecte. De fet, l'instigador, que era el senyor Ramon Sargatal, n'està molt satisfet de que en l'àmbit polític doncs, hi hagués aquesta resposta, perquè sovint l'àmbit cultural no té massa rèdit polític ni electoral i, per tant, és una de les renúncies que fan moltes vegades els polítics. I, en canvi, el govern del senyor Casadesús va fer una aposta molt clara per aquest Escriptòrium i nosaltres doncs, tenim la intenció, evidentment, no només de preservar-lo, sinó de potenciar-lo, perquè creiem que és un quelcom que ens defineix.
1: El mateix Casadesús va donar el mèrit a Sargatal, que va rescatar i traduir al català el cançoner de Ripoll, Carmina Ribipollència, i que s'explica a l'exposició. Es tracta de 21 poemes eròtics que un monjo va copiar d'amagat en uns folis defectuosos d'un antic còdex de l'any 1000 en lletra diminuta i amb un títol al revés dedicat a la seva amiga. Ningú va descobrir-ho perquè, de ser així, ho haurien esborrat. A l'exposició també hi ha la recreació d'un monjo copista de mida real, 21 caplletres, una pantalla per veure com s'escrivien els noms en llatí, la pell de xai per fer fulls i tot de pergamins exposats.
0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Entonces, tu nombre, por favor.
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: malamente.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible finalitzarà presumiblement a la tardor les obres per reparar el talús situat a la corba de Ribamala de la Nacional 260 entre Sant Joan de les Abadeses i Ripoll. Danyat arran d'una esllavissada que es va produir el passat 6 de març i va atrapar un cotxe, resultant-ne una persona ferida. A finals de maig, l'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer, no havia estat encara informat oficialment de la data concreta de l'acabament de les obres, que es preveien que, com a mínim, s'allargarien fins a l'agost. Els treballs, que van començar el 20 d'abril i tenen un pressupost estimat de 2 milions d'euros amb l'IVA inclòs, afecten un tram de 340 metres de longitud al costat d'aquest talús rocós natural de 60 metres d'alçada a la riba dreta. A causa de l'estretor d'aquest corredor, la plataforma viària presenta una vulnerabilitat especial davant de qualsevol incidència geotècnica que afecti el talús. La riba esquerra recolza, a més, en una estructura en voladís sobre el riu, la qual cosa redueix les possibilitats per implantar solucions convencionals de protecció o ampliació de la secció. Després de l'esllavissada, es van dur a terme en una primera fase els treballs previs necessaris per poder operar amb seguretat en aquest entorn d'alta dificultat, amb desbrossament i tala d'arbres de gran port, instal·lació d'una barrera dinàmica de 5.000 kJ com a mesura de contenció immediata per mantenir la circulació i la col·locació de línies de vida horitzontals i verticals temporals. Posteriorment, les obres es van centrar en el sanejament del talús amb retirada de vegetació i tala d'arbres al cap del desmunt i en la seva estabilització provisional mitjançant un sistema de bolonatge passiu i malla de cables d'acer d'alt límit elàstic. Actualment ja estan instal·lats els panells de cable i aproximadament 150 ancoratges als primers 40 metres del tram, al costat de Ripoll, i s'ha realitzat el tensat final per garantir la correcta adherència al talús. Des de l'inici s'ha donat pas alternatiu a través de semàfors, cosa que ha provocat cues quilomètriques en l'anada i tornada dels caps de setmana i dels ponts. A partir d'ara, durant els caps de setmana i les operacions especials de trànsit, el pas alternatiu es regularà mitjançant persones per optimitzar les freqüències de pas al trànsit real de cada moment.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Els bombers treballen a hores d'ara en un incendi de vegetació forestal a Cervià de les Garrigues. L'avís d'aquest foc, impulsat pel vent de sud, s'ha rebut poc després de 3:15 de la tarda. L'incendi mobilitza una trentena de dotacions, 7 de les quals aèries, i les tasques d'extinció se centren en contenir el flanc dret i protegir les edificacions del flanc esquerre. Aquestes amenacen precisament algunes granges i masies on s'han evacuat almenys 8 veïns de les seves cases per precaució i a altres se'ls ha demanat el confinament. El foc, a més, obliga a tallar dues carreteres, l'LV-7031 i l'LV-7032, entre Cervià i les Borges Blanques. I centenars de docents, famílies i estudiants s'han tornat a manifestar a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Els sindicats USTEC, CGT Intersindical, CNT i Coordinadora Obrera Sindical han convocat la mobilització l'última del curs, a la qual també s'hi ha sumat les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya. Escoltem el seu president, Jordi Carreras.
2: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
1: La manifestació també ha comptat amb la presència de representants polítics d'Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns. I en plana internacional, l'Iran ha amenaçat de trencar la negociació d'acord de pau amb els Estats Units arran d'un nou atac d'Israel al Líban. El bombardeig de l'exèrcit israelià s'ha produït en un suburbi de Beirut i anava dirigit contra la milícia de Hezbollah i ha deixat almenys 3 morts i una desena de ferits. Parlem també de cultura, perquè una cercavila popular ha recorregut els carrers de Barcelona des de la Casa Batlló fins a la Sagrada Família per celebrar així la inauguració de la Torre de Jesús. La festa de les colles de gegants i capgrossos de la ciutat arriba pocs dies després de la visita del papa Lleó XIV a Barcelona, que el passat dimecres va presidir l'acte d'inauguració i benedicció de la nova torre, coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte. I en els esports, recordem que a partir de les 6 de la tarda el Barça d'handbol buscarà aixecar una nova Champions. A la final s'enfrontarà al Füchse de Berlín a Alemanya. I en automobilisme, recordem que l'anglès Lewis Hamilton s'ha endut la victòria al Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona, Catalunya. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival 5 Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival 5 Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival 5 Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remisa a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. Al juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania Gombrèn, Slime T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'es cullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo ja, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte de l'Escriptorium de Ripoll va néixer fa 30 anys arran de la commemoració del mil·lenari del papa de Roma que ocupava el càrrec l'any 1000. Silvestre II, també conegut com a Gerbert d'Urlà, que era un monjo benedictí que va estar aprenent a Vic i va romandre 3 anys al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per tant, va tenir contacte amb l'escriptori de l'època. El papa estaria orgullós de veure que l'Escriptorium ha recuperat l'esplendor de temps passats amb l'acte de reobertura de dilluns a la tarda a la nova ubicació de les golfes de l'església de Sant Pere. L'Escriptorium, pensat i dirigit pel filòleg, escriptor i museòleg ripollès Ramon Gatal, va començar com una exposició per conèixer de manera interactiva i didàctica com era la feina d'un monjo copista entre els segles X i XII, que produïa i copiava alguns dels manuscrits més importants d'Europa dins del monestir de Ripoll. El 2003 l'exposició es va inaugurar a la capella de l'antic hospital de la vila, l'edifici de l'Arxiu Comarcal. Es va concebre com un espai pedagògic pensat per acollir la visita d'escoles i en què els nens poguessin aprendre a fabricar un pergamí, aconseguir que una ploma d'oca escrivís, relligar un còdex medieval i fer cursos de cal·ligrafia i paleografia. Sentim a la directora del museu, Roser Vilardell, parlant del trasllat i de l'èxit que té entre les escoles.
3: Els últims anys sí que el fet de passar al museu doncs, ha fet que l'Escriptorium es quedés només com això un projecte educatiu i també perquè l'espai doncs, començava a tenir els seus problemes. No tenia accessos per persones amb mobilitat reduïda, per tant era complicat gestionar segons quines coses. I es va prendre la decisió de traslladar-lo aquí, que per mi és com una segona casa perquè això és l'antic museu. Aleshores som a les golfes de l'església de Sant Pere i aquí doncs, hem com a mínim garantit això, que tothom hi tingui accés. Hi ha temporada dins del cicle pedagògic, però, per exemple, el que és tardor i primavera, pot haver-hi 5-6 visites a la setmana.
1: L'adequació de l'espai ha tingut un cost de 226.000 euros amb l'IVA inclòs i ha rebut una subvenció dels fons FEDERS de 93.000 euros, mentre que la resta dels diners els ha aportat l'Ajuntament. L'alcaldessa Sílvia Oriol subratllava que la inauguració s'havia endarrerit perquè els faltava l'autorització dels bombers per certificar que l'espai complia les mesures de seguretat en cas d'incendi o d'emergència. Oriols també deia això.
4: És una aposta molt clara per la cultura que es va fer ja durant el mandat del senyor Casadesús, que va ser una mica el que va doncs, apostar clarament no, per aquest projecte. De fet, l'instigador, que era el senyor Ramon Sargatal, n'està molt satisfet de que en l'àmbit polític doncs, hi hagués aquesta resposta, perquè sovint l'àmbit cultural no té massa rèdit polític ni electoral, i per tant és una de les renúncies que fan moltes vegades els polítics. I en canvi el govern del senyor Casadesús va fer una aposta molt clara per aquest Escriptorium i nosaltres doncs, tenim la intenció, evidentment, no només de preservar-lo, sinó de potenciar-lo, perquè creiem que és quelcom que ens defineix.
1: El mateix Casadesús va donar el mèrit a Sargatal, que va rescatar i traduir al català el cançoner de Ripoll, Carmina Ribipollència, i que s'explica a l'exposició. Es tracta de 21 poemes eròtics que un monjo va copiar d'amagat en uns folis defectuosos d'un antic còdex de l'any 1000 en lletra diminuta i amb un

títol al revés dedicat a la seva amiga. Ningú va descobrir-ho, perquè de ser així ho haurien esborrat. A l'exposició també hi ha la recreació d'un monjo copista de mida real, 21 cap lletres, una pantalla per veure com s'escrivien els noms en llatí, la pell de xai per fer fulls i tot de pergamins exposats.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible finalitzarà presumiblement a la tardor les obres per reparar el talús situat a la corba de Ribamala de la Nacional 260 entre Sant Joan de les Abadeses i Ripoll, danyat arran d'una esllavissada que es va produir el passat 6 de març i va atrapar un cotxe, resultant-ne una persona ferida. A finals de maig, l'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer, no havia estat encara informat oficialment de la data concreta de l'acabament de les obres, que es preveien que, com a mínim, s'allargarien fins a l'agost. Els treballs, que van començar el 20 d'abril i tenen un pressupost estimat de 2 milions d'euros amb l'IVA inclòs, afecten un tram de 340 metres de longitud al costat d'aquest talús rocós natural de 60 metres d'alçada a la riba dreta. A causa de l'estretor d'aquest corredor, la plataforma viària presenta una vulnerabilitat especial davant de qualsevol incidència geotècnica que afecti el talús. La riba esquerra recolza, a més, en una estructura en voladís sobre el riu, la qual cosa redueix les possibilitats per implantar solucions convencionals de protecció o ampliació de la secció. Després de l'esllavissada, es van dur a terme en una primera fase els treballs previs necessaris per poder operar amb seguretat en aquest entorn d'alta dificultat, amb desbrossament i tala d'arbres de gran port, instal·lació d'una barrera dinàmica de 5.000 kJ com a mesura de contenció immediata per mantenir la circulació i la col·locació de línies de vida horitzontals i verticals temporals. Posteriorment, les obres es van centrar en el sanejament del talús amb retirada de vegetació i tala d'arbres al cap del desmunt i en la seva estabilització provisional mitjançant un sistema de bolonatge passiu i malla de cables d'acer d'alt límit elàstic. Actualment ja estan instal·lats els panells de cable i aproximadament 150 ancoratges als primers 40 metres del tram, al costat de Ripoll. I s'ha realitzat el tensat final per garantir la correcta adherència al talús. Des de l'inici s'ha donat pas alternatiu a través de semàfors, cosa que ha provocat cues quilomètriques en l'anada i tornada dels caps de setmana i dels ponts. A partir d'ara, durant els caps de setmana i les operacions especials de trànsit, el pas alternatiu es regularà mitjançant persones per optimitzar les freqüències de pas al trànsit real de cada moment.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. Els bombers treballen en un incendi de vegetació forestal a Cervià de les Garrigues. L'avís del foc impulsat pel vent de sud s'ha rebut poc després de 3:15 i aquest incendi mobilitza a hores d'ara una trentena de dotacions, 7 de les quals aèries. El foc amenaça algunes granges i masies i s'han evacuat ja almenys 8 veïns de les seves cases per precaució. A més, el foc ha obligat a tallar dues carreteres, l'LV-7031 i l'LV-7032 entre Cervià i les Borges Blanques. A més, Protecció Civil ha enviat un missatge d'alerta per ordenar el confinament a casa de la partida precisament de la Devesa, molt a prop d'aquest incendi. El missatge ordena tancar portes i finestres, no sortir al carrer i fer cas de les indicacions de les autoritats i trucar al telèfon d'emergència 112 en cas que sigui necessari. Ara, precisament per conèixer la previsió del temps de cara a les properes hores, Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Aquest diumenge ha estat càlid una altra vegada amb temperatures per sobre dels 36 graus en molts punts de les comarques del Bages, del Segrià, de la Ribera d'Ebre o també del Pla d'Urgell, amb una jornada que ha estat càlida, com diem, i també molt assolellada al conjunt del país, amb ruixats que han aparegut al llarg de la tarda, que han espetegat amb intensitat. Ha estat el cas del Pallars, de l'Alta Cerdanya o també de l'Alt Ripollès. En moments de xàfec la temperatura ha caigut en picat. Demà dilluns començarem la setmana amb un ambient molt més variable, sobretot a la franja de Ponent i a moltes viles de la Costa Brava. I a la tarda els ruixats s'extendran també per molts punts de la Catalunya central i compte perquè podran descargar amb molta intensitat. Temperatures que si fa no fa, poques variacions tindran. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona setmana.
1: Donem també un cop d'ull al trànsit, perquè també es troba tallada a banda de les dues carreteres entre Cervià i les Borges Blanques, la C32 a Pineda de Mar en sentit Barcelona. Hi ha un carril tallat a l'AP7 a Sant Celoni en sentit Girona i també les habituals retencions als diferents punts d'entrada a Barcelona. Parlem també d'educació. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han tornat a manifestar a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Els sindicats USTEC, CGT Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Social han convocat aquesta manifestació l'última del curs i també ha comptat amb la presència de representants polítics d'Esquerra, la CUP i els Comuns. I tanquem amb els esports. A hores d'ara comença la final de la Champions d'handbol, on el Barça busca un nou títol davant el Füchse de Berlín alemany. Més tard serà el torn del Joventut en bàsquet, que rebrà el València per mantenir-se viu i encara amb opcions d'arribar a la final de la Lliga ACB. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible finalitzarà presumiblement a la tardor les obres per reparar el talús situat a la corba de Ribamala de la Nacional 260 entre Sant Joan de les Abadeses i Ripoll. Danyat arran d'una esllavissada que es va produir el passat 6 de març i va atrapar un cotxe, resultant-ne una persona ferida. A finals de maig, l'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer, no havia estat encara informat oficialment de la data concreta de l'acabament de les obres, que es preveien que, com a mínim, s'allargarien fins a l'agost. Els treballs, que van començar el 20 d'abril i tenen un pressupost estimat de 2 milions d'euros amb l'IVA inclòs, afecten un tram de 340 metres de longitud al costat d'aquest talús rocós natural de 60 metres d'alçada a la riba dreta. A causa de l'estretor d'aquest corredor, la plataforma viària presenta una vulnerabilitat especial davant de qualsevol incidència geotècnica que afecti el talús. La riba esquerra recolza, a més, en una estructura en voladís sobre el riu, la qual cosa redueix les possibilitats per implantar solucions convencionals de protecció o ampliació de la secció. Després de l'esllavissada, es van dur a terme en una primera fase els treballs previs necessaris per poder operar amb seguretat en aquest entorn d'alta dificultat, amb desbrossament i tala d'arbres de gran port, instal·lació d'una barrera dinàmica de 5.000 kJ com a mesura de contenció immediata per mantenir la circulació i la col·locació de línies de vida horitzontals i verticals temporals. Posteriorment, les obres es van centrar en el sanejament del talús amb retirada de vegetació i tala d'arbres al cap del desmunt i en la seva estabilització provisional mitjançant un sistema de bolonatge passiu i malla de cables d'acer d'alt límit elàstic. Actualment ja estan instal·lats els panells de cable i aproximadament 150 ancoratges als primers 40 metres del tram, al costat de Ripoll, i s'ha realitzat el tensat final per garantir la correcta adherència al talús. Des de l'inici s'ha donat pas alternatiu a través de semàfors, cosa que ha provocat cues quilomètriques en l'anada i tornada dels caps de setmana i dels ponts. A partir d'ara, durant els caps de setmana i les operacions especials de trànsit, el pas alternatiu es regularà mitjançant persones per optimitzar les freqüències de pas al trànsit real de cada moment.

in the night. Present company.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre i cinc.

altres que ho sento, però ja mai viuràs detectar un caminet que m'allunyi del grup, o una ombreta tranquil·la on desapercebut estirar-me una estona i per fi relaxar-me celebrant el plaer indescriptible que és estar amb tu avui que et fas gran.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival Cinc Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival Cinc Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar, hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival Cinc Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remis a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. El juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romaní a Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ogassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'escolta collen els artistes per cadascuna de les poblacions.
3: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diré, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
2: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte de l'Escriptòrium de Ripoll va néixer fa 30 anys arran de la commemoració del mil·lenari del papa de Roma que ocupava el càrrec l'any 1000. Silvestre II, també conegut com a Gerbert d'Urlà, que era un monjo benedictí que va estar aprenent a Vic i va romandre 3 anys al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per tant, va tenir contacte amb l'escriptori de l'època. El papa estaria orgullós de veure que l'Escriptòrium ha recuperat l'esplendor de temps passats amb l'acte de reobertura de dilluns a la tarda a la nova ubicació de les golfes de l'església de Sant Pere. L'Escriptòrium, pensat i dirigit pel filòleg, escriptor i museòleg ripollès Ramon Sargatal, va començar com una exposició per conèixer de manera interactiva i didàctica com era la feina d'un monjo copista entre els segles X i XII, que produïa i copiava alguns dels manuscrits més importants d'Europa dins del monestir de Ripoll. El 2003, l'exposició es va inaugurar a la capella de l'antic hospital de la vila, l'edifici de l'Arxiu Comarcal. Es va concebre com un espai pedagògic pensat per acollir la visita d'escoles i en què els nens poguessin aprendre a fabricar un pergamí, aconseguir que una ploma d'oca escrivís, relligar un còdex medieval i fer cursos de cal·ligrafia i paleografia. Sentim a la directora del museu, Roser Vilar d'ell, parlant del trasllat i de l'èxit que té entre les escoles.
2: Els últims anys sí que el fet de passar al museu doncs, ha fet que l'Escriptòrium es quedés només com això, un projecte educatiu, i també perquè l'espai doncs, començava a tenir els seus problemes. No tenia accessos per persones amb mobilitat reduïda, per tant era complicat gestionar segons quines coses. I es va prendre la decisió de traslladar-lo aquí, que per mi és com una segona casa, perquè això és l'antic museu. Aleshores, som a les golfes de l'església de Sant Pere, i aquí doncs, hem com a mínim garantit això, que tothom hi tingui accés. Hi ha temporada dins del cicle pedagògic, però per exemple, aquest tardor i primavera pot haver-hi 5-6 visites a la setmana.
1: L'adequació de l'espai ha tingut un cost de 226.000 euros amb l'IVA inclòs i ha rebut una subvenció dels fons FEDERS de 93.000 euros, mentre que la resta dels diners els ha aportat l'Ajuntament. L'alcaldessa Sílvia Oriol subratllava que la inauguració s'havia endarrerit perquè els faltava l'autorització dels bombers per certificar que l'espai complia les mesures de seguretat en cas d'incendi o d'emergència. Oriol també deia això.
3: És una aposta molt clara per la cultura que es va fer ja durant el mandat el senyor Casadesús, que va ser una mica el que va doncs, apostar clarament no, per aquest projecte. De fet, l'instigador, que era el senyor Ramon Sargatal, n'està molt satisfet de que en l'àmbit polític doncs, hi hagués aquesta resposta, perquè sovint l'àmbit cultural no té massa rèdit polític ni electoral, i per tant és una de les renúncies que fan moltes vegades els polítics. I en canvi, el govern del senyor Casadesús va fer una aposta molt clara per aquest Escriptòrium, i nosaltres doncs, tenim la intenció, evidentment, no només de preservar-lo, sinó de potenciar-lo, perquè creiem que és un quelcom que ens defineix.
1: El mateix Casadesús va donar el mèrit a Sargatal, que va rescatar i traduir al català el cançoner de Ripoll, Carmina Ribipollència, i que s'explica a l'exposició. Es tracta de 21 poemes eròtics que un monjo va copiar d'amagat en uns folis defectuosos d'un antic còdex de l'any 1000 en lletra diminuta i amb un títol al revés dedicat a la seva amiga. Ningú va descobrir-ho, perquè de ser així ho haurien esborrat. A l'exposició també hi ha la recreació d'un monjo copista de mida real, 21 caplletres, una pantalla per veure com s'escrivien els noms en llatí, la pell de xai per fer fulls i tot de pergamins exposats.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible finalitzarà presumiblement a la tardor les obres per reparar el talús situat a la corba de Ribamala de la Nacional 260 entre Sant Joan de les Abadeses i Ripoll, danyat arran d'una esllavissada que es va produir el passat 6 de març i va atrapar un cotxe, resultant-ne una persona ferida. A finals de maig, l'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer, no havia estat encara informat oficialment de la data concreta de l'acabament de les obres, que es preveien que, com a mínim, s'allargarien fins a l'agost. Els treballs, que van començar el 20 d'abril i tenen un pressupost estimat de 2 milions d'euros amb l'IVA inclòs, afecten un tram de 340 metres de longitud al costat d'aquest talús rocós natural de 60 metres d'alçada a la riba dreta. A causa de l'estretor d'aquest corredor, la plataforma viària presenta una vulnerabilitat especial davant de qualsevol incidència geotècnica que afecti el talús. La riba esquerra recolza, a més, en una estructura en voladís sobre el riu, la qual cosa redueix les possibilitats per implantar solucions convencionals de protecció o ampliació de la secció. Després de l'esllavissada, es van dur a terme en una primera fase els treballs previs necessaris per poder operar amb seguretat en aquest entorn d'alta dificultat, amb desbrossament i tala d'arbres de gran port, instal·lació d'una barrera dinàmica de 5.000 kJ com a mesura de contenció immediata per mantenir la circulació i la col·locació de línies de vida horitzontals i verticals temporals. Posteriorment, les obres es van centrar en el sanejament del talús amb retirada de vegetació i tala d'arbres al cap del desmunt i en la seva estabilització provisional mitjançant un sistema de bolonatge passiu i malla de cables d'acer d'alt límit elàstic. Actualment ja estan instal·lats els panells de cable i aproximadament 150 ancoratges als primers 40 metres del tram, al costat de Ripoll, i s'ha realitzat el tensat final per garantir la correcta adherència al talús. Des de l'inici s'ha donat pas alternatiu a través de semàfors, cosa que ha provocat cues quilomètriques en l'anada i tornada dels caps de setmana i dels ponts. A partir d'ara, durant els caps de setmana i les operacions especials de trànsit, el pas alternatiu es regularà mitjançant persones per optimitzar les freqüències de pas al trànsit real de cada moment.

0: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.
1: No me digues, va, vamos.
2: Sí, sí, sí.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival Cinc Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival Cinc Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar, hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival Cinc Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remis a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. El juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Kazum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'escolta cullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han pogut estabilitzar l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que ha cremat almenys 33 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. A la zona hi segueixen treballant 37 dotacions, de les quals 8 són aèries. El foc, a més, ha obligat a tallar dues carreteres, l'LV-7031 i l'LV-7032. Escoltem Martí Rossell, sotsinspector dels bombers.
2: L'hem donat per estabilitat ara a les 19.05 i hem decretat ordre de confinament sobre unes 144 persones que estaven en la projecció de l'incendi, que han sigut confinades a casa, un total de 260 hectàrees confinades i que a hores d'ara estan totes ja desconfinades.
1: A més, els bombers treballen en un altre incendi a Pons, a la Noguera, amb 42 dotacions, 7 aèries que treballen en una superfície d'unes 10 hectàrees. Segons dades provisionals dels agents rurals, el foc ha cremat una superfície de 6,5 hectàrees. I a més, recordem que s'ha estabilitzat un altre incendi forestal prop de Vilafranca del Penedès, que ha cremat 1,5 hectàrees. A banda d'aquestes carreteres tallades a causa dels incendis, encara tenim diversos focus d'atenció a la xarxa viària catalana, des del Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que s'ha normalitzat la circulació. La C32 a Calella, en sentit Barcelona, s'ha pogut retirar els vehicles accidentats. Tanmateix, a la C32 hi ha retencions entre Sant Andreu de Llavaneres i Argentona i més endavant entre Cabrera de Mar i Alella. Convé destacar que s'ha obert el carril en sentit contrari per afavorir la mobilitat de retorn. També hem de destacar que de sortida del circuit queden retencions encara a la C35 a Granollers i també aturades a la C17 entre Lliçà i Mollet del Vallès i també complicacions a la C35 des de la Llagosta en sentit Barcelona. Pel que fa a l'autopista P7, retencions en el tram nord entre Llinars del Vallès i Montmeló en sentit sud, en sentit Barcelona, i també en el tram sud complicacions a la zona d'Olèrdola, que vam situats a la C32 a Sitges, on hi ha retencions des de Sarrià de Ribes, i destacar que regula el trànsit als túnels. De moment això és tot. Bona tarda.
1: Moltes gràcies. Fins ara, que des del Servei Català de Trànsit parlem ara d'educació. Centenars de 200 famílies i estudiants s'han tornat a manifestar avui a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". La manifestació també ha comptat amb presència de representants polítics i ha plegat unes 25.000 persones. I tanquem amb els esports una darrera hora d'handbol, perquè el Barça s'ha proclamat campió de la Champions després de guanyar per 37-34 a la final al Fuchse de Berlín. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: El projecte de l'Escriptòrium de Ripoll va néixer fa 30 anys arran de la commemoració del mil·lenari del papa de Roma que ocupava el càrrec l'any 1000. Silvestre II, també conegut com a Gerbert d'Urlà, que era un monjo benedictí que va estar aprenent a Vic i va romandre 3 anys al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per tant, va tenir contacte amb l'escriptori de l'època. El papa estaria orgullós de veure que l'Escriptòrium ha recuperat l'esplendor de temps passats amb l'acte de reobertura de dilluns a la tarda a la nova ubicació de les golfes de l'església de Sant Pere. L'Escriptòrium, pensat i dirigit pel filòleg, escriptor i museòleg ripollès Ramon Sargatal, va començar com una exposició per conèixer de manera interactiva i didàctica com era la feina d'un monjo copista entre els segles X i XII, que produïa i copiava alguns dels manuscrits més importants d'Europa dins del monestir de Ripoll. El 2003 l'exposició es va inaugurar a la capella de l'antic hospital de la vila, l'edifici de l'arxiu comarcal. Es va concebre com un espai pedagògic pensat per acollir la visita d'escoles i en què els nens poguessin aprendre a fabricar un pergamí, aconseguir que una ploma d'oca escrivís, relligar un còdex medieval i fer cursos de cal·ligrafia i paleografia. Sentim a la directora del museu, Roser Vilardell, ell parlant del trasllat i de l'èxit que té entre les escoles.
2: Els últims anys sí que el fet de passar al museu doncs, ha fet que l'Escriptòrium es quedés només com això un projecte educatiu i també perquè l'espai doncs, començava a tenir els seus problemes, no tenia accessos per persones amb mobilitat reduïda, per tant era complicat gestionar segons quines coses. I es va prendre la decisió de traslladar-lo aquí, que per mi és com una segona casa perquè això és l'antic museu. Aleshores som a les golfes de l'església de Sant Pere i aquí doncs, hem com a mínim garantit això, que tothom hi tingui accés. Hi ha temporada dins del cicle pedagògic, però, per exemple, el que és tardor i primavera, pot haver-hi 5-6 visites a la setmana.
1: L'adequació de l'espai ha tingut un cost de 226.000 euros amb l'IVA inclòs i ha rebut una subvenció dels fons FEDERS de 93.000 euros, mentre que la resta dels diners els ha aportat l'Ajuntament. L'alcaldessa Sílvia Oriol subratllava que la inauguració s'havia endarrerit perquè els faltava l'autorització dels bombers per certificar que l'espai complia les mesures de seguretat en cas d'incendi o d'emergència. Oriol també deia això.
3: És una aposta molt clara per la cultura que es va fer ja durant el mandat el senyor Casadesús, que va ser una mica el que va doncs, apostar clarament no, per aquest projecte. De fet, l'instigador, que era el senyor Ramon Sargatal, n'està molt satisfet de que en l'àmbit polític doncs, hi hagués aquesta resposta, perquè sovint l'àmbit cultural no té massa rèdit polític ni electoral, i per tant és una de les renúncies que fan moltes vegades els polítics. I en canvi el govern del senyor Casadesús va fer una aposta molt clara per aquest Escriptòrium i nosaltres doncs, tenim la intenció, evidentment, no només de preservar-lo, sinó de potenciar-lo, perquè creiem que és quelcom que ens defineix.
1: El mateix Casadesús va donar el mèrit a Sargatal, que va rescatar i traduir al català el cançoner de Ripoll, Carmina Ribipollència, i que s'explica a l'exposició. Es tracta de 21 poemes eròtics que un monjo va copiar d'amagat en uns folis defectuosos d'un antic còdex de l'any 1000 en lletra diminuta i amb un títol al revés dedicat a la seva amiga. Ningú va descobrir-ho, perquè de ser així ho haurien esborrat. A l'exposició també hi ha la recreació d'un monjo copista de mida real, 21 caplletres, una pantalla per veure com s'escrivien els noms en llatí, la pell de xai per fer fulls i tot de pergamins exposats.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival 5 Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival 5 Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival 5 Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remis a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. El juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'escolta collen els artistes per cadascuna de les poblacions.
4: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, i aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat. Okay.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible finalitzarà presumiblement a la tardor les obres per reparar el talús situat a la corba de Ribamala de la Nacional 260 entre Sant Joan de les Abadeses i Ripoll. Danyat arran d'una esllavissada que es va produir el passat 6 de març i va atrapar un cotxe, resultant-ne una persona ferida. A finals de maig, l'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer, no havia estat encara informat oficialment de la data concreta de l'acabament de les obres, que es preveien que, com a mínim, s'allargarien fins a l'agost. Els treballs, que van començar el 20 d'abril i tenen un pressupost estimat de 2 milions d'euros amb l'IVA inclòs, afecten un tram de 340 metres de longitud al costat d'aquest talús rocós natural de 60 metres d'alçada a la riba dreta. A causa de l'estretor d'aquest corredor, la plataforma viària presenta una vulnerabilitat especial davant de qualsevol incidència geotècnica que afecti el talús. La riba esquerra recolza, a més, en una estructura en voladís sobre el riu, la qual cosa redueix les possibilitats per implantar solucions convencionals de protecció o ampliació de la secció. Després de l'esllavissada, es van dur a terme en una primera fase els treballs previs necessaris per poder operar amb seguretat en aquest entorn d'alta dificultat, amb desbrossament i tala d'arbres de gran port, instal·lació d'una barrera dinàmica de 5.000 kJ com a mesura de contenció immediata per mantenir la circulació i la col·locació de línies de vida horitzontals i verticals temporals. Posteriorment, les obres es van centrar en el sanejament del talús amb retirada de vegetació i tala d'arbres al cap del desmunt i en la seva estabilització provisional mitjançant un sistema de bolonatge passiu i malla de cables d'acer d'alt límit elàstic. Actualment ja estan instal·lats els panells de cable i aproximadament 150 ancoratges als primers 40 metres del tram, al costat de Ripoll, i s'ha realitzat el tensat final per garantir la correcta adherència al talús. Des de l'inici s'ha donat pas alternatiu a través de semàfors, cosa que ha provocat cues quilomètriques en l'anada i tornada dels caps de setmana i dels ponts. A partir d'ara, durant els caps de setmana i les operacions especials de trànsit, el pas alternatiu es regularà mitjançant persones per optimitzar les freqüències de pas al trànsit real de cada moment.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte de l'Escriptorium de Ripoll va néixer fa 30 anys arran de la commemoració del mil·lenari del papa de Roma que ocupava el càrrec l'any 1000. Silvestre II, també conegut com a Gerbert d'Urlà, que era un monjo benedictí que va estar aprenent a Vic i va romandre 3 anys al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per tant, va tenir contacte amb l'escriptori de l'època. El papa estaria orgullós de veure que l'Escriptorium ha recuperat l'esplendor de temps passats amb l'acte de reobertura de dilluns a la tarda a la nova ubicació de les golfes de l'església de Sant Pere. L'Escriptorium, pensat i dirigit pel filòleg, escriptor i museòleg ripollès Ramon Gatal, va començar com una exposició per conèixer de manera interactiva i didàctica com era la feina d'un monjo copista entre els segles X i XII, que produïa i copiava alguns dels manuscrits més importants d'Europa dins del monestir de Ripoll. El 2003 l'exposició es va inaugurar a la capella de l'antic hospital de la vila, l'edifici de l'arxiu comarcal. Es va concebre com un espai pedagògic pensat per acollir la visita d'escoles i en què els nens poguessin aprendre a fabricar un pergamí, aconseguir que una ploma d'oca escrivís, relligar un còdex medieval i fer cursos de cal·ligrafia i paleografia. Sentim a la directora del museu, Roser Vilardell, parlant del trasllat i de l'èxit que té entre les escoles.
2: Els últims anys sí que el fet de passar al museu doncs, ha fet que l'Escriptorium es quedés només com això un projecte educatiu i també perquè l'espai doncs, començava a tenir els seus problemes. No tenia accessos per persones amb mobilitat reduïda, per tant era complicat gestionar segons quines coses. I es va prendre la decisió de traslladar-lo aquí, que per mi és com una segona casa perquè això és l'antic museu. Aleshores som a les golfes de l'església de Sant Pere i aquí doncs, hem com a mínim garantit això, que tothom hi tingui accés. Hi ha temporada dins del cicle pedagògic, per exemple, el que és tardor i primavera, pot haver-hi 5-6 visites a la setmana.
1: L'adequació de l'espai ha tingut un cost de 226.000 euros amb l'IVA inclòs i ha rebut una subvenció dels fons FEDERS de 93.000 euros, mentre que la resta dels diners els ha aportat l'Ajuntament. L'alcaldessa Sílvia Oriol subratllava que la inauguració s'havia endarrerit perquè els faltava l'autorització dels bombers per certificar que l'espai complia les mesures de seguretat en cas d'incendi o d'emergència. Oriols també deia això.
3: És una aposta molt clara per la cultura que es va fer ja durant el mandat el senyor Casadesús, que va ser una mica el que va doncs, apostar clarament no, per aquest projecte. De fet, l'instigador, que era el senyor Ramon Sargatal, n'està molt satisfet de que en l'àmbit polític doncs, hi hagués aquesta resposta, perquè sovint l'àmbit cultural no té massa rèdit polític ni electoral, i per tant és una de les renúncies que fan moltes vegades els polítics. I en canvi el govern del senyor Casadesús va fer una aposta molt clara per aquest Escriptorium i nosaltres doncs, tenim la intenció, evidentment, no només de preservar-lo, sinó de potenciar-lo, perquè creiem que és quelcom que ens defineix.
1: El mateix Casadesús va donar el mèrit a Sargatal, que va rescatar i traduir al català el cançoner de Ripoll, Carmina Ribipollència, i que s'explica a l'exposició. Es tracta de 21 poemes eròtics que un monjo va copiar d'amagat en uns folis defectuosos d'un antic còdex de l'any 1000 en lletra diminuta i amb un títol al revés dedicat a la seva amiga. Ningú va descobrir-ho, perquè de ser així ho haurien esborrat. A l'exposició també hi ha la recreació d'un monjo copista a mida real, 21 caplletres, una pantalla per veure com s'escrivien els noms en llatí, la pell de xai per fer fulls i tot de pergamins exposats.
4: La veu de Sant Joan. 107.4 FM.

igual. Palmeras, galàxies i animals. Tot el seu calaix, tots ben separats, així en a mi m'ho han ensenyat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han estabilitzat l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que ha cremat almenys 33 hectàrees segons les darreres dades dels agents rurals. A la zona hi treballen encara 77 dotacions i el foc, a més, ha obligat a tallar dues carreteres, l'LB-7031 i l'LP-7032. Escoltem Martí Rossell, sotsinspector dels bombers.
2: L'hem donat per estabilitat ara a les 19.05 i hem decretat ordre de confinament sobre unes 144 persones que estaven a la projecció de l'incendi, que han sigut confinades a casa, un total de 260 hectàrees confinades i que a hores d'ara estan totes ja desconfinades.
1: I els bombers també han estabilitzat cap a les 8 del vespre l'incendi forestal de Ponts, que ha cremat unes 6 hectàrees i mitja i ha obligat també a tallar la carretera C14. I a banda d'aquestes carreteres tallades a causa dels incendis, a hores d'ara també estan tallades la C55 a Castellbell i el Vilar i la Nacional 145 a la Seu d'Urgell. També hem de dir que ha mort Josep Maria Sans i Travé, historiador, arxiver i exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre els anys 1992 i 2015, considerat una figura clau de l'arxivística catalana, va liderar la consolidació de l'Arxiu Nacional i va impulsar la construcció de la seva seu actual a Sant Cugat del Vallès, inaugurada l'any 1995. Precisament ens n'informa des de Cugat Mèdia Sergio Morales.
3: Historiador de formació i especialista en història medieval, Sans i Travé va dedicar bona part de la seva trajectòria professional a construir i enfortir el sistema d'arxius de Catalunya. Abans d'arribar a la direcció de l'Arxiu Nacional, va ser cap del Servei d'Arxius de la Generalitat, des d'on va impulsar la creació de la xarxa d'arxius comarcals i administratius del país. I al capdavant de l'Arxiu Nacional va liderar projectes clau com la recuperació de documentació dispersada durant la Guerra Civil i el franquisme, inclòs els coneguts papers de Salamanca. També va promoure l'ingrés de fons documentals de personalitats, famílies i empreses que avui formen part de la memòria col·lectiva de Catalunya.
1: I acabem amb els esports. En handbol, el Barça es proclama campió de la Champions després de vèncer a la final per 37-34 al Füchse de Berlín. Aquesta és la 13a Champions per l'handbol blaugrana i la 50a si sumem totes les seccions. En bàsquet, al descans, la penya perd per 3 punts al tercer partit de les semifinals davant del València Bàsquet, 41-44. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Corbé, bona nit.
1: Repassem el més destacat de la jornada dels titulars, començant pel Barça d'handbol, que ha guanyat la 50a Champions del club.
2: Els de Carlos Ortega han dominat d'inici a la final davant el Fuxe Berlín i han acabat guanyant per 37 a 34. Els blaugranes guanyen així la 13a Lliga de Campions de la història de la secció d'handbol i la quarta els últims 6 anys. A més, fan el ple de títols aquesta temporada. 7 de 7. Champions, Lliga, Copa del Rei, Copa d'Espanya, Mundial de Clubs, Supercopa Ibèrica i també Supercopa Catalana.
1: Pel que fa a l'hoquei patins, el Vila-sana guanya la seva primera Lliga.
2: Les lleidatanes han guanyat a Fraga per 1-3 i es proclamen campiones de Lliga per primera vegada en 23 anys d'història del club. Elsa Salvanyà, Jimé Gómez i Victòria Porta han marcat els gols del Vila-sana en el partit de comiat de Maria Porta. El club lleidatà completa el doblet després de guanyar també la Copa i ja suma 5 títols en el seu palmarès aconseguits en els dos últims anys.
1: En bàsquet, aquesta hora la penya busca un triomf per allargar les semifinals.
2: Els badalonins reben el València en el tercer partit de la sèrie després d'haver perdut els dos primers partits a domicili. La penya ha de guanyar sí o sí, si no vol caure eliminat del play-off pel títol. I canviant la pilota de bàsquet per l'estic en hoquei patins, l'Iguala ha de jugar aquesta hora el segon partit de la final a la pista del Liceo després d'haver-ne perdut el primer.
1: I en futbol, el Badalona necessitarà una altra remuntada.
2: Els escapulats han caigut per 3 a 0 al camp del Compos i hauran de protagonitzar una altra remuntada a casa per assolir l'ascens a segona federació. El partit definitiu serà diumenge vinent a 1:45 del migdia i també en directe a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. En cas que pugi el Badalona, de retruc el Prat ascendiria a tercera divisió pels ascensos no compensats.
1: I pràcticament 6 minuts, marxem de ronda. Vinga, anem a actualitzar marcadors a aquesta hora de la nit, diumenge 14 de juny de 2026. Dos partits en joc, dos partits ben importants en bàsquet, Lliga CB, tercer partit de semifinals en el play-off pel títol, la penya que ha de guanyar sí o sí. Com tenim el partit?
2: Doncs de moment, Ignasi, partit molt igualat entre la penya, el Joventut, i el València Bàsquet. De moment resten gairebé 7 minutets per acabar el tercer quart del partit. Penya 47, València Bàsquet 48.
1: En moment de tota la partida, molt, molt igualat, com ens diu l'Eric, amb petites alternatives en el joc, en el marcador, en el domini del marcador, però sense grans diferències, i per tant, de moment, la penya que continua ficada dins del partit per intentar forçar el quart partit, que tornaria a ser a Badalona si ho aconsegueix el conjunt de Dani Miret. I en hoquei patins, hoquei Lliga Masculina, segon partit de la final, el millor de 5 partits, l'Igualada que busca una victòria doncs per capgirar el factor pista en contra, però de moment les coses no van massa bé.
2: Com tu dius, Ignasi, de moment les coses no van massa bé per l'equip català, per l'Igualada, en un partit en què s'enfronta el Liceo a casa del Liceo. De moment resten 9 minutets per acabar el primer període, Liceo 3, Igualada 0.

0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, comencem a parlar, que tenim molta teca en aquest diumenge 14 de juny. Començant per l'handbol, Champions masculina, el Barça torna a regnar a Europa.
2: Barça 37, Fuxe Berlín 34.
1: Doncs el Barça que guanya un altre Champions, ja en van 13 en la secció d'handbol, 4 en els últims 6 anys, i atenció, és la Copa d'Europa número 50 a la història del club, comptant tots els equips del club blaugrana, totes les seccions. Enguany el Barça d'handbol ha guanyat els 7 títols que ha disputat: Lliga, Copa, Mundial de Clubs, en aquest cas la Supercopa Ibèrica i la Catalana, i també la Copa d'Espanya. Per tant, un ple absolut, una temporada perfecta per al Barça, un Barça doncs, que veu com alguns dels seus jugadors, com ara el porter doncs, Nilsen, que ha fet una gran final un altre cop, doncs marxarà. Avui, doncs, després del partit, ha estat plorant bona part de les celebracions, doncs, conscient de que aquell era l'últim partit com a blaugrana. Però en qualsevol cas, llàgrimes d'emoció i d'alegria per aquesta gran victòria davant del Fuxe Berlín, amb un Barça que ha defensat molt i molt bé el partit i que ha dominat des del principi fins al final. Després del partit, els companys d'Esport 3 parlaven amb un dels jugadors del conjunt blaugrana, Dani Fernández.
3: Amb això ha penjat el coll, et dic que sí, ha valgut la pena. Al final, tornar aquí a casa meva era per lluitar pels títols, volia la Champions, i ara la tinc, una temporada històrica. Crec que una mica el meu exemple pot servir a la gent jove per perdre una mica la por de sortir de casa a buscar nous reptes. Lògicament, jo també he tingut sort, he marxat a dos llocs que m'han acollit superbé, he estat com a casa, tant a Cangas, sobretot a Cangas, i també aquí a Alemanya quan vaig ser-hi. Crec que ara sóc un jugador que pot jugar aquí al Barça. Això em reconforta, sento orgull per mi mateix, per tota la meva família que avui està aquí recolzant-me, també els meus avis, que segurament m'estaran veient des de casa, i res, avui me'n recordo de tots ells, i això també és molta part seva.
1: I a les 9 i 10 minuts parlem d'un altre equip campió. Avui el Vila-sana també ha fet història perquè ha guanyat per primera vegada el títol d'hoquei Lliga femenina, amb una victòria ni més ni menys que Fraga.
2: Fraga 1, Vila-sana 3.
1: Doncs d'aquesta manera, per la via ràpida, el Vila-sana doncs, que aconsegueix guanyar aquesta final, segon partit al millor de 3, havia guanyat la setmana passada a la pròrroga a casa, i guanyant a terres aragoneses s'assegura ja el títol, el primer títol de Lliga, com diem, la segona d'aquesta temporada, perquè havia guanyat també la Copa de la Reina, i ja en van 5 en els dos últims anys. Un club jove que es va crear el 2003, pràcticament com una activitat extraescolar arran de la família Porta, i precisament una de les germanes Porta, la Maria, doncs avui s'acomiadava. La volem saludar, són les 9 i pràcticament 11 minuts de la nit. Maria Porta, com estàs? Felicitats.
4: Bueno, hola, bona nit. Bé, pues estic molt feliç. La veritat és que, bueno, crec que l'esport avui ha estat just, i, bueno, crec que som les tres mereixedores del títol, perquè hem estat l'equip més regular durant tot l'any, només hem perdut un partit. I res, molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
1: I quin triomf, 1-3 a Fraga, que era una pista que no se us havia donat bé històricament, confirmant, refermant el que deies tu, que heu estat les millors de la Lliga des del principi fins al final.
4: Sí, bueno, al final sí que veig que s'ha donat les casualitats de la vida, que hem jugat a la pista de Fraga, però bueno, la pista de Fraga realment només ens hem donat malament una vegada, que va ser durant la Lliga, que vam perdre l'únic partit que hem perdut. Després dels altres cops que havíem anat hem guanyat títols a la pista de Fraga, i igualment és que no m'importava gens quin rival fos. Qualsevol rival ens ho hauria posat molt difícil, però bueno, al final crec que l'altre dia a casa vam fer les coses molt bé, i nosaltres veníem a Fraga a guanyar, no veníem a jugar la carta de la setmana que veia un altre partit, no, anàvem a Fraga a guanyar, i bueno, que crec que l'equip ho ha demostrat des del moment que hem entrat a la porta del pavelló de Fraga, amb tot. Llavors, és això. Clar, molt feliç.
1: Ho deies tu, o sigui, ho ha estat les més regulars. Només una derrota, podem dir, a banda d'aquella dels despatxos, que és una derrota relativa, el Vila-sana, sense cap mena de dubte, ha estat el millor equip aquesta temporada.
4: I tant, sí. Al final només hem perdut un partit durant l'any. Tots els altres els hem guanyat, i, bueno, que a vegades la gent no dona importància poder al títol de la Lliga, perquè doncs, hi ha títols no, que tenen molt nom, com la Champions, la Copa de la Reina, però al final un títol de la Lliga és un premi, crec, molt bonic, perquè bueno, no, és la recompensa del treball ben fet doncs, de 6-7 mesos de treball, de desplaçaments doncs, a pistes complicades, de desplaçaments a pistes que costen molt, bueno, de dies bons d'entrenament, de dies dolents, i crec que ha sigut un superpremi, la veritat, i bueno, al final doncs, podeu fer també envoltada de la meva gent i amb l'equip humà que hi ha dins l'equip de tant jugadores com d'estaf i tot, doncs, bueno, encara fa més il·lusió, la veritat.
1: A més, és una temporada amb doblet, perquè també veu revalidar el títol de Copa que ja havíeu guanyat l'any passat. Al final s'està veient, s'està recollint els fruits de ja fa molts anys, no?
4: Sí, bueno, crec que portem unes temporades que estem començant a destapar el tap aquest dels títols. Sí que és veritat que a vegades doncs, et pots esforçar molt i l'esport per A, per B o per C doncs, és injust i és cruel, però també una cosa que ha demostrat l'esport al llarg dels anys doncs, és que sempre et dona una segona oportunitat, que sempre et dona com, no? Aquell, allò de dir, ho tornes a intentar i tornaràs. I bueno, crec que també una cosa que aquest equip té és que hem passat moments molt dolents, que hem perdut títols importants i l'equip s'ha refet, una capacitat de resiliència doncs, crec que espectacular i bueno, no? hem seguit, vull dir, vam perdre la Champions, que ens va fer molt mal, i vam seguir, ens vam emportar la Copa de la Reina, i hem seguit, i ens vam emportar la Lliga, que, bueno, jo crec que tota gent teníem també moltíssim més ganes, la veritat.
1: I ara falta seguir, i l'any que ve ja guanyar la Champions, i ja ho tenim tot, no?
4: Sí, la veritat és que sí, és l'únic títol que li falta al club, la Champions. I jo realment, ho he dit sempre, hi ha gent que fa esport tota la seva vida, i no guanya res, i jo realment em sento una privilegiada i una afortunada perquè sí que he fet esport tota la meva vida i he tingut la sort doncs, de guanyar títols amb el club de la meva vida, amb el club del meu poble, amb la gent que jo estimo i, bueno, que crec que hi ha molta gent doncs, que li agradaria això de fer, no? I, bueno, pues, al final, pues, bueno, pues, guanyar aquest títol i qualsevol amb el Vilassana realment, doncs me fa molta il·lusió, la veritat.
1: És que al final la teva carrera esportiva és com una mena de guió de pel·lícula, no? Perquè pràcticament podem dir que tu, amb la victòria, munteu el club pràcticament, per dir-ho d'alguna manera, el 2003. Mica a mica aneu creixent, aneu fent ascensos, us planteu aquí a l'elit de l'hoquei femení estatal i heu guanyat els 5 títols que ha guanyat el club en aquestes dues temporades i a l'últim partit acabes doncs, donant-li, entre cometes, la primera lliga al club del teu poble.
4: Sí, la veritat és que sí, bueno, una il·lusió, no?, de dos nenes que un dia tenien una il·lusió que van començar pues, amb la cadestra escolar del poble sense cap expectativa, sense saber el que passaria ni res de res, doncs al final crec que s'ha convertit en la il·lusió d'un poble, d'una comarca, de molts nens i nenes, que al final doncs, fa goig veure el pavelló de Vilassana ple. Avui mateix a Fraga crec que no només hem donat una lliçó dins la pista, que crec que també l'hem donat fora, perquè hi havia moltíssima gent de Vilassana i tu veies cares de nens petits, de persones grans, però al final tots eren del poble, no? I al final, bueno, crec que quan tots remem a la mateixa direcció és innegociable, crec que tot el poble, tota la comarca s'ho sent seu, s'ho estima molt. I crec que això d'aquí és el que fa club i és el que fa poble també, perquè un dia aquestes nenes petites que tenen una il·lusió era amb la meva germana i jo, i doncs ara hi ha molts nens i nenes al club que també tenen aquesta il·lusió, que sobre el club treballa molt i treballa molt bé, perquè el club ja fa 3 anys que té molts equips, que els equips femenins del club doncs, són campiones de Catalunya i campiones d'Espanya, vull dir que hi ha cantera, que són del poble, que hi ha hockey Vilassana per molt temps i que sí que és veritat que em retiro, però estic molt tranquil·la per totes les persones que pugen al darrere, que sé que ho faran i s'ho estimaran igual que jo o més.
1: Continuaràs vinculada al club d'alguna manera o ja t'ho miraràs des de la grada?
4: No, la veritat és que no continuaré vinculada de cap manera. Jo m'ho miraré des de la grada o m'ho miraré o ho patiré des de la grada, no ho sé. Però no, de moment no, i no està dins dels meus plans, la veritat. Ho seguiré, però des de la grada com un aficionat més.
1: Suposo que ara el relleu del braçal de capità per la victòria, no?
4: Bueno, sí, jo crec que sí, que li donaré a la victòria, sí, el braçalet de capitana. Crec que també ho portarà molt bé i que ho sabrà fer molt bé i sí, m'hi donaré amb ella.
1: Molt bé, escolta'm, com ho celebrareu, si és que ho sabeu ja?
4: Bueno, el ser diumenge, doncs tampoc podem fer gran cosa, perquè tampoc hi ha moltes discoteques obertes. Res, per aquí el poble, hi ha tothom del poble per aquí, estem aquí al bar amb música i estarem per aquí, i no ho sé, el que ens porti la tarda, suposo. Llavors, això... Mm-hmm. Ja ho celebrarem el cap de setmana que ve, que tindrem temps.
1: Doncs el cap de setmana que ve, a veure si es fa aquesta rua, perquè una lliga bé s'ho mereix, la primera lliga de la història de la Vila-sana, aquest club que es va crear el 2003 i que les dues últimes temporades ha guanyat 5 títols, sí. I avui amb la capitana, la Maria Porta, que a més es retira. Maria, moltíssimes felicitats, no només ja per aquest títol, sinó per aquesta trajectòria, pel que heu fet amb aquest club i pel que heu fet per l'hoquei català.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres, moltíssimes gràcies.
1: Doncs ben contenta la Maria Porta i ben contenta també la seva germana Victòria Porta, doncs que ha fet un dels tres gols avui de la final del Vila-sana al camp del Fraga i que li deia això a la nostra companya de Lleida Televisió, a l'Eva Cortico.
5: Avui dormo amb ella, o dormim a Vila-sana tots amb ella, i és aquí. Sí, la copa ja és aquí. Sí, potser sí, el resultat se'ns ha posat bastant de cara, hem controlat el temps del partit en tot moment i crec que ha sigut la clau per tancar el partit ràpid i sense patir tant. No, la veritat és que moltíssima il·lusió. És una altra vegada la primera llauna d'una lliga i la veritat és que molt contenta, ojalà sigui la primera de moltes. Bé, jo crec que amb la resiliència d'aquest equip al final vam fer un inici molt complicat amb moltes lesions, on el primer partit que tenim el perdem als despatxos, que va fer mal, però a poc a poc hem anat sortint, hem treballat i la victòria al final ha arribat i crec que en som justes mereixedores d'un títol que és la regularitat d'un equip. Sí, la veritat és que molt orgullosa de la base i la cantera que hi ha, perquè al final aquest any s'han pogut classificar tots els equips per tots els campionats de Catalunya i la gran majoria pel d'Espanya i conquerint títols. Crec que aquí demostra que hi ha una bona cantera i que pugen nenes petites, sobretot per jubilar-nos.
1: Doncs, de moment, la Maria Porta ja s'ha jubilat. La Victòria Porta és probable, com ens deia ara la seva germana, que li agafi el relleu a la capitania de la Vila-sana, que, per cert, segurament, la setmana vinent, dissabte, tenen previst un sopar per celebrar el final de temporada i probablement es faci rua, però això encara s'ha de confirmar. Vinga, i a tot això, l'hoquei lliga masculina, segon partit de la final, de moment, l'Igualada, que no està podent plantar cara davant del Liceo, Eric.
2: Doncs sí, Ignasi, de moment, primer període, resten 2 minutets i 45 segons per arribar al descans a Galícia. El club local, el Liceo, va guanyant 4-0 a l'Igualada Rigat als igualadins.
1: Doncs estarà complicat guanyar aquest segon partit després de la derrota del divendres en el primer. Per tant, veurem si l'Igualada aconsegueix plantar una miqueta més de cara en el que queda partit, però de moment es posa força complicada aquesta final. I a tot això, a la Nacional Catalana femenina. Ahir el Mataró va aconseguir l'ascens després de guanyar novament el Caldes.
2: Caldes 3, Mataró 4.
1: Doncs per la via ràpida també el Mataró ha resolt aquesta final per ascendir a hoquei lliga femenina. Per tant, el Mataró un any després de l'ascens tornarà a la màxima categoria femenina de l'hoquei patins estatal. Després del partit ahir, el nostre company en Jordi Cochran, que parlava amb la capitana Paula Lladó.
6: Doncs amb molts nervis, veníem amb moltes ganes, sabíem que elles ens plantarien cara, però veníem també amb molts motivades i amb les idees molt clares. I crec que d'aquí ha sortit el resultat d'avui. Per mi és un orgull, per mi és estar a casa. És la feina feta de tot l'any, que és molta, és molt sacrifici, deixem de fer moltes coses per jugar aquest esport, per dedicar-nos-hi 100%, i estic molt orgullosa d'aquest equip, de la feina que ha fet i de com ha avançat des del principi fins ara.
1: I a tot això, a la Nacional Catalana Masculina també hi es va disputar el segon partit de la final.
2: Noia B 6, Caldes B 3.
1: Doncs el Noia B aconsegueix l'ascens a plata masculina ahir en directe en aquest programa. El Sergi Fernández de Ràdio Sant Sadurní, que ens posava en directe amb Pau Romagosa.
7: És espectacular haver de pujar o tenir un equip a hoquei lliga plata. Per a un club com aquest, tan històric i que s'ho mereix tot. L'any passat vam pujar amb el Xavi Brics d'entrenador, aquest any pues, amb un parell de peces, però mantenint la base i entrant jo com a entrenador, pues, mira, hem aconseguit això que és espectacular per aquest club. De fet, l'objectiu era no baixar, no usar la categoria, vull dir que al final lo que buscàvem era mantenir-nos i a partir d'aquí pues, anar creixent dins la categoria. Però mira que anàvem passant els partits, anàvem millorant, anàvem fent millor les coses i doncs mira, al final anem a arribar a play-off, bona dinàmica i guanyadors.
1: Vinga, i a les 9:23 parlem també d'un altre dels grans protagonistes d'aquest cap de setmana, l'Atlètic Barceloneta, que s'ha proclamat novament campió de la Champions masculina de waterpolo.
2: Barceloneta 17, Prorreco 16.
1: Gran final del Barceloneta, carregant-se un dels grans dominadors, de fet, el gran dominador de la Champions històricament, com és el Prorreco italià. Ja a semifinals també havien eliminat un altre dels grans campions, com és el Ferencváros hongarès. I segona Champions de la història de l'Atlètic Barceloneta. El 2014 l'havien guanyat els mariners, en aquella ocasió a casa, en la primera temporada de Xus Martín a la banqueta. Aquesta temporada, primera temporada per a Fran Fernández, l'exjugador i ara entrenador. I avui ha passat per l'enjoc televisió i, evidentment, ha celebrat i molt aquest títol de Champions.
8: En el fútbol se dice que entrenador nuevo, victoria segura, ¿no? Algo así. Parece que en el Barceloneta cambiar de entrenador nos ha traído... dos Champions. Antes de cambiarme espero que me den la oportunidad de conseguir dos seguidas y de momento creo que Santi me ha confirmado que el año que viene seguiré jugando en el equipo. Te soy sincero, estoy disfrutando mucho mi etapa de entrenador. La otra no puedo ver, ya la disfruté en su día, estoy muy feliz. Meter goles, dar asistencias, hacer un bloqueo, hacer acciones, tener una gran adrenalina, pero la sensación de que es responsable de un grupo, de su estado anímico, de la táctica, lo disfruto, así que es lo que me espera durante mucho tiempo y lo disfruto, así que me quedo con lo que tengo actualmente.
1: Doncs un Barceloneta que clou una temporada perfecta, han guanyat tots els títols que han disputat. Fran Fernández, que ens deia l'enjoc televisió, les claus de tot plegat.
8: La Ferrari da mucha confianza y luego también los cuartos de final de Champions, donde hemos ganado los 6 partidos, hemos ganado todos los partidos fuera de casa este año, tanto en Liga como en Champions League, en piscinas complicadas, incluso cuando ya estábamos clasificados que podíamos relajarnos, el equipo ha respondido y ha jugado, era muy sólida. Pues llegamos en nuestra mejor versión del año y al final lo único que tenemos que hacer era jugar dos buenos partidos, sabíamos que no teníamos mucha presión, porque al final el Ferencváros era el campeón de Europa y esto nos daba la tranquilidad de decir, tenemos que simplemente preocuparnos de jugar nuestra mejor versión y de que ellos no entren en partido y ha salido todo rodado. Si hubiésemos firmado antes, o sea, si nos lo hubiesen explicado antes de empezar la temporada, lo hubiésemos firmado. Llegar a semifinales a penaltis con el Ferencváros. Y fíjate, penaltis, hemos llegado a Prorreco y hemos ganado, creo que con bastante, no bastante superioridad al resultado, pero tiene el juego.
1: I a tot això, amb waterpolo, a banda d'aquesta Champions del Barceloneta, també estàvem ben pendents del play-out de permanència de la divisió d'honor femenina. El segon partit de la final al millor de 3, hi haurà tercer partit perquè ahir l'Horta va perdre.
2: En aquest cas, el partit entre l'Irunya i l'Horta va acabar empat a 12, però l'Irunya es va imposar els penals per 6 a 5.
1: Per tant, s'haurà de resoldre tot plegat aquesta permanència. El tercer partit serà dissabte vinent a les 5 a la piscina de l'Horta. Per tant, a veure si hi ha sort i l'Horta aconsegueix la permanència. Compte que el València se'n va de 12, 52-64 a la pista de la penya, mentre l'Igualada continua perdent a la pista del Liceu. Ens aturem 3 minutets i tornem amb...

0: Cobra Portes. Més informació i entrades a palauway.cat. Diputació de Barcelona.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
0: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques-Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.

0: l'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a la teva ràdio local. En joc, amb Ignasi Trapet.
1: Dos quarts de 10 de la nit, som els de l'enjoc. Darrera mitja hora del programa en bàsquet. Se li complica el partit a la penya, Eric.
2: Doncs sí, de moment gairebé 9 minutets a Badalona perquè acabi el partit. Joventut de Badalona, 57, València Bàsquet, 69.
1: Doncs de 12 perdent ara mateix el conjunt badaloní i s'ha arribat al descans en hoquei patins a la pista del Liceo.
2: I no hi ha bones notícies per l'equip català a Galícia, on el Liceu guanya amb una renda de 4-0 davant l'Igualada.
1: Doncs, déu-n'hi-do, el primer partit perdien 6-0 al descans, en aquest cas 4-0, el Liceu que no està deixant opcions al conjunt igualadí. Tot fa pensar que la sèrie s'anirà a Igualada amb un 2-0 en contra per al conjunt català. A tot això, parlem de futbol. Play-off d'ascens a segona divisió. Ahir es va disputar l'anada de la final. El Sabadell haurà de tornar a remuntar divendres que ve a la Nova Creu Alta.
2: Zamora 1, Sabadell 0.
1: Doncs un gol de Maldonado només començar el partit. Va acabar condemnant el conjunt arlequinat, que acaba perdent i, com dèiem, ja s'activa immediatament l'operació remuntada de cara al pròxim divendres en la gran finalíssima. Qui guanyi aquesta eliminatòria el divendres, si guanya el Sabadell, perquè ja li val amb l'1-0 li valdria per aconseguir l'ascens, si no, qualsevol altre resultat, un empat o una derrota, significaria l'ascens del Zamora. En Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
3: El centre d'esport Sabadell haurà de remuntar una altra vegada, això sí, aquesta vegada no dos gols com a semifinals contra el Real Madrid Castilla, sinó només un contra Zamora, si vols

0: Sí, divendres que ve, nou equip de la Lliga de Futbol Professional, de la Lliga High Promotion de la segona divisió. Ahir, a l'anada de l'eliminatòria, en un Ruta de la Plata completament ple, el Zamora es va avançar de manera molt matinera amb un golaç de Mario Losada tot just al minut 2.5 de joc. Després, a la primera meitat sí que va ser de l'equip de l'ex-arlequinat Òscar Cano, a la segona va dominar molt més el conjunt arlequinat, això sí, sense traduir-ho en gaires ocasions, i al final sense poder fer el gol de la Igualada. Per tant, tot es decidirà a la nova Creu Alta, eliminatòria oberta de moment amb avantatge mínim pel conjunt de Castella i Lleó. Ferran Costa és l'entrenador del Centre d'Esport Sabadell.
1: Hem de generar i construir durant cada moment d'aquesta setmana el que viurem divendres. I necessitem el millor de cadascú. El premi és acollonantment gran. El repte és gran també, però sento que tenim la millor afició per fer-li front, el millor grup de jugadors per fer-li front, ho han demostrat una mil vegades. Vam fer un partit de merda a Valdebebas, no em va agradar gens el que vam transmetre, i tot i així ens vam recordar que hem sigut durant 38 jornades, les que hem fet 68 punts. Hem fet grans coses aquesta temporada, però els millors moments estan per arribar, estic convençut. Llavors, aquests grans moments els hem de construir des d'allà, cadascú, que convencen el que torni al costat seu al cotxe, creient, i sobretot, hores abans de que comenci el partit, s'ha de començar a generar un autèntic infern. El nostre temple, on l'equip ha fet tan bones coses durant la temporada, però insisteixo que sento que les millors estan per arribar.
0: De moment està garantida ja l'entrada a 3/4 de la nova Creu Alta i bàsicament els únics seients que queden són de socis que tenen temps fins demà passat per retirar la seva localitat. Si això no succeeix, si queden seients lliures, s'obrirà de nou a la venda al públic, però de moment està penjat el no queden entrades a l'espera dels abonats. Vaja, en resum, que segur tornarà a haver-hi un tercer sold out de manera consecutiva a l'estadi de la nova Creu Alta. Estarà plena a vessar la graderia del temple arlequinat i qualsevol resultat favorable al Sabadell, qualsevol victòria significarà el bitllet directe per segona divisió. Si és per la mínima, haurà de ser via pròrroga, però li valdrà mantenir la victòria per un gol de diferència a l'equip de Ferran Costa per pujar. Si és per més d'un gol, l'ascens serà directe sense recórrer al temps extra. Per contra, si hi ha empat o victòria visitant, el Zamora pujarà per primera vegada en la història a segona divisió.
2: Doncs divendres a la nova Creu Alta, aquest partit decisiu per pujar a segona divisió del Sabadell. Igui també haurà de remuntar, en aquest cas, el play-off d'ascens a segona federació. És el Badalona, que avui ha perdut de manera contundent l'anada de la final.
3: Compostela 3, Badalona 0.
2: Ja de ben inici, el partit s'ha d'allà complicat a la Badalona i després no ha tingut capacitat de reacció. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
4: El Badalona no ha aconseguit un bon resultat de cara a la tornada al camp del Compostela. Ha perdut ni més ni menys que per 3-0 i per segon cop consecutiu haurà de fer una autèntica remuntada, una autèntica ombrada per mirar de capgirar el resultat i pujar a segona federació. Evidentment, és prou complicat en un partit on la sensació és que el Badalona ha controlat la pilota, però qui ha tingut les oportunitats i qui ha estat contundent a les àrees ha estat el conjunt local, que ha tirat d'ofici, que ha tirat d'experiència i que s'ha endut aquest marcador davant la desesperació del conjunt escapulat. Dos gols psicològics a l'inici del partit i també a l'inici de la segona part que segurament han marcat el desenllaç del maig. Tenim amb nosaltres el davanter del Badalona, tenim el Toni La Rosa. Toni, m'imagino que ara païnt aquesta situació, no?
5: Sí, fotut, perquè crec que no era el resultat que volíem endur-nos, però bueno, sent positiu i mirant al costat positiu, la setmana passada vam remuntar en 3-0, o sigui que bueno, tenim ganes ja que sigui el diumenge de jugar al nostre camp, amb la nostra gent, i bueno, crec que la gent, hi ha molta gent que confiarà en la remuntada, nosaltres també ho hem de fer, avui crec que és complicat, però bueno, demà ho veurem diferent i el dimecres doncs ja ho anem d'un color clar.
4: La sensació és que us han fet molt de mal en poc?
5: Sí, crec que ells ens han esperat a darrere, algun error nostre i aprofitar les contres amb els tres de dalt que ho fan molt bé i bueno, nosaltres sí que és veritat que hem tingut moltes arribades però no hem aconseguit ficar el gol, però bueno, ja et dic, crec que sent positius doncs intentarem fer-ho perquè al final per l'escut, per la ciutat i ho intentarem.
4: A refer-se per la tornada, Toni, gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Doncs el Badalona que ha patit aquest sotrac important aquí al camp del Compostela, a l'estadi municipal Verónica Boquete, i com dèiem, doncs, haurà de tornar a intentar fer una gesta diumenge vinent a l'estadi municipal de Badalona a partir de 1:15. Impossible, no. Molt difícil, i el següent, sí. Però veurem què és capaç de fer l'equip de Mikel Azparren, que avui no ha pogut competir com volia contra el Compostela.
2: Doncs a la partit de tornada, igual que avui el d'anada, es podrà veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. El diumenge a 1:15, el Badalona ha de remuntar 3 gols en contra davant del Compostela. I per cert, que avui el Reus Redis, també parlant de segona federació en aquest cas, ha anunciat la renovació del porter Dani Parra. I vinga, més play-off d'ascens, en aquest cas a tercera divisió, a tercera federació. Ahir es va disputar la tornada de la final. La Pobla de Mafumet acompanya Sant Joan Montcada i Martinenc en l'ascens a tercera.
3: Pobla Mafumet 0, Sant Mauro 0.
2: Doncs una Pobla de Mafumet que ara escoltarem protagonistes, però abans, que em deixava jo, que estava ja despistat amb tants play-off descents, anem a escoltar també a Miquel Azparren, el tècnic del Badalona, en la transmissió que ha fet precisament el Ramon Durant i els companys de Ràdio Ciutat de Badalona. El tècnic del Badalona deia això.
6: No es dominar el resultado, no es dominar las áreas, no es dominar el balón parado. Yo creo que han tenido una contundencia que necesita un equipo que quiere ascender. Nosotros no la hemos tenido. La hemos tenido en otros momentos, la hemos tenido muy recientemente. Y más que un análisis táctico y repetir situaciones que puedo creer que se han reproducido de otros momentos, lo que quiero recordar es que gente que ha venido muy lejos y gente que nos estaba diciendo si se puede al terminar el partido. Este es el mensaje. Gente que ha estado en su casa, gente que nos ha visto desde un bar todos juntos, desde otro lado, pero mensaje de si se puede con 3-0. Y la unión que hay ese grupo ahora mismo ahí dentro sufriéndolo juntos es una energía que no me esperaba tener ahora mismo con esta, bueno, decepción del resultado, pero va a ser nuestro motor.
2: 9:39 minuts, com us dèiem, el play-off d'ascens a tercera divisió. La Pobla, que acompanya a Sant Joan Montcada i a Martinenc en aquest ascens a tercera, podria arribar a pujar també al Prat, però per això hauria de passar que el Badalona pugi a segona federació. Per tant, la remuntada del Badalona del pròxim diumenge doncs no només suposaria un ascens d'un equip català, sinó dos. En aquest cas, una segona federació i una altra a tercera divisió. Però en qualsevol cas, la Pobla que aconsegueix aquest ascens davant del Sant Mauro. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
7: Xavi, s'ha acabat i amb el de la millor manera, pujant a tercera federació. M'imagino que molt i molt content.
8: Doncs sí, tota la feina de tot l'any. Ens jugàvem amb un sol partit. Era una mica injust, però era així, i ha tocat així. I molt content per haver aconseguit l'objectiu. Per tota aquesta gent que ens ha ajudat tant avui al Camas, tenia un aspecte increïble. I jo crec que ens ho mereixem. Ens ho mereixem perquè crec que hem estat molt bé tota la temporada. Petits detalls han fet que no anéssim directe. I tot i que avui hem patit, enfront un molt bon rival, doncs al final hem pogut mantenir-ho i treure-ho endavant, així que molt feliços.
7: Ha estat un camí llarg, han estat 2 anys en aquesta categoria, tu vas arribar l'estiu passat amb un equip tocat perquè havia fregat la primera catalana, però has pogut construir un equip i al final has estat a dalt, que és el més important.
8: Sí, és el que tu dius, hem construït un equip, un vestuari molt unit, una bona família, nanos del juvenil que pujaven amb moltíssima il·lusió, amb el que ens hem trobat aquí s'ha generat un equip molt potent, crec que hem jugat un molt bon futbol, ja et dic, merescudíssim.
7: Sobre l'eliminatòria, avui ha estat un partit dur, ells també fortalesa defensiva, joc aeri, però vosaltres heu estat molt correctes, sobretot a la segona part.
8: Hem estat molt sòlids, crec, a nivell defensiu, ens ha faltat lucidesa a nivell ofensiu, avui no ha sigut el nostre millor partit en aquest aspecte, també doncs, l'entorn, l'ambient, doncs, també pot haver passat factura en aquest sentit, però l'equip ha estat molt ferm, hem defensat bé, el Sant Mauro ens ha plantejat un partit complicat, ho han fet, jo crec que ells han estat molt bé avui, però bé, al final, com et deia, la solidesa de tota la temporada, l'equip menys golejat amb molta diferència, i avui doncs, hem aprofitat aquesta inèrcia per poder acabar amb l'empat que ens donava l'ascens.
7: Ara a celebrar-ho, vacances i a treballar, perquè la tercera federació no és desconeguda per la Pobla.
9: Agafa força, sí, sí, necessitem descansar una mica perquè s'ha fet molt llarg i com bé dius, començar ja a pensar la temporada vinent, una temporada on la Pobla doncs, estarà on crec que es mereix.
10: Continues, no, la temporada que ve?
9: Sí, a priori tenim vinculació sí, en aquest sentit i sí, sí.
10: Xavi Vilagut, entrenador de la Pobla de Mafumet, moltíssimes gràcies per atendre'ns i a celebrar-ho.
9: Gràcies a vosaltres.
2: El David Prats amb el Xavi Vilagut, el tècnic de la Pobla de Mafumet, ahir David Prats, que també parlava amb un dels seus jugadors, Eric Mora.
11: Sí, sí, muy felices por estos meses trabajados. Nadie daba un duro por nosotros, pero lo hemos logrado el objetivo que queríamos todos. Sí, ya sabemos que somos un buen bloque defensivo, todos damos nuestro 100%, pero al final hemos dado nuestro 100% y nada, muy feliz por todos. Ya nos avisaron de esta liga, era muy física, era muy de correr a las espaldas, muy de lanzar balones, pero bueno, muy felices por haber aportado nuestro 100% y poder haber subido a tercera generación. Para este pueblo es un orgullo.
2: Doncs orgullosos a la Pobla de Mafumet per aquest retorn, en aquest cas a Tercera Federació. I aquesta tarda també hem viscut un altre play-off d'ascens a Lliga Elit, a la tornada de la final. S'ha quedat a Viladecans.
3: Viladecans 3, Igualada 2.
2: Ens ha felicitat el Viladecans. Recordem que havien quedat 0-0 en el partit d'anada. Després de que el partit marxés a la pròrroga, el Viladecans, tot i que amb 10, aconsegueix l'ascens a Lliga Elit. Felicitats. Vinga, 9 i 43 minuts. Parlem de bàsquet. Com va la penya, Eric?
3: Doncs 3 minuts per arribar al final del partit. Encara no està tot venut a Badalona. Joventut de Badalona 71, València Bàsquet 79.
2: Parlem d'avui, de veure si la penya aconsegueix reaccionar en aquest tram final, tot i que el València sembla que ha posat una marxa més en aquests darrers instants del partit. I qui va resoldre ja per la via ràpida la semifinal, l'altra semifinal, va ser el Barça, que ahir va tornar a guanyar a Tenerife.
3: Tenerife 76, Barça 85.
2: Doncs el Barça es classifica per la final. 3 victòries en 3 partits davant del Tenerife. Així valorava la d'ahir el tècnic blaugrana Xavi Pascual.
12: Nosotros estamos contentos de esta victoria, de este partido, un partido típico de playoff fuera de casa, donde hemos tenido especialmente un segundo cuarto bastante malo y eso... Nos ha penalizado mucho en la primera parte. Hemos ido abajo 12 puntos al descanso, que es una diferencia importante. Pero poco a poco, desde el principio del tercer cuarto, creo que hemos estado mejor defensivamente, también ofensivamente. Hemos controlado un poquito más todas las situaciones, hemos jugado un poquito más, circulando el balón un poquito mejor, aunque nos faltó siempre un poco hoy, excepto en el último cuarto. Y nos llevamos este importante partido para nosotros.
2: Doncs el Barça, que ja és finalista d'aquesta Lliga CB, espera arribar a la final, que sortirà precisament d'aquesta eliminatòria entre Joventut i València. De moment, el València continua 8 punts per sobre. Si guanyés aquest partit, seria precisament el rival del conjunt blaugrana. A la final li van preguntar a Xavi Pascual precisament sobre les possibles preferències de cara a aquesta final.
12: Bueno, nosotros vamos a esperar a ver cómo termina con todo el respeto a dos equipos que lo están haciendo muy, muy, muy bien. Ahora Valencia con 2-0 tiene un panorama favorable, pero Juventud ha demostrado en casa, especialmente el día de Baskonia, que sabe cómo recuperarse, que sabe cómo jugar en casa con su público, y vamos a ver lo que pasa en los próximos partidos. Entonces vamos a estar intentando recuperarnos bien, lo primero, y luego esperando a ver si la eliminatoria es más largo o más corto para saber el día de empezar y a partir de ahí tomar todas las decisiones que tengamos que tomar.
2: A veure com acaba aquesta eliminatòria, 73-79 a 2-54 per acabar el partit a Badalona. Hi ha tot això, un parell de punts de mercat del bàsquet. D'una banda, el bàsquet Girona ha anunciat avui que Otis Livingston no continuarà la disciplina de l'equip. I en bàsquet, però en aquest cas femení, parlant de la penya, recordem que aquesta temporada va descendir i ha perdut la màxima categoria del bàsquet estatal i això comporta sortides de jugadores. La base catalana de la penya, Laia Alemana, ha signat per l'Estudiantes. Hem sabut avui, recordem també la jugadora del conjunt badaloní, Halima Dembélé, ha fitxat pel Palma. Vinga, i a les 9 i gairebé 47 minuts hem de parlar també de futbol sala. El play-off d'ascens a primera femenina. Avui s'ha jugat l'anada de la gran final. No han anat massa bé les coses per al Linyola.
3: Linyola 1, Estrella Còrtega de futsal 4.
2: Haurà de remuntar aquests 3 gols en contra a Terres Gallegues la pròxima setmana a Linyola. Un Linyola que ha fet una molt bona primera meitat, que ha tingut moltes ocasions per avançar-se en el marcador, no ho ha aconseguit, ho ha fet el conjunt gallec. El Linyola, que ha arribat a empatar el partit, però posteriorment doncs, l'Estrella ha acabat fent valer també la seva qualitat per deixar aquest 1-4, que deixa l'eliminatòria molt complicada. Però això és el que dèiem després del partit el tècnic Xavi Alís i una de les seves jugadores, la Montse Carles.
13: Correcte, jo crec que massa castig. Ha hagut una primera part on hem estat superbé, crec que havíem de marxar per davant el marcador. I una segona part on, bueno, on elles han donat un pas endavant. Sí que és veritat que generar no han generat molt, però sí que han aprofitat moltíssim les jugades d'estratègia, els errors nostres, i al final doncs, el resultat aquest de 10-4. També ens ha penalitzat moltíssim l'expulsió, que jo ara parlava amb els àrbits i els he dit, no entenc com amb una final del play-off sigui, bueno, sí, expulsem una jugadora per aquestes dues accions. Jo crec que ens ha penalitzat moltíssim i al final, doncs, bueno, no, hem perdut 1-4 i toca seguir. La tornada al final és un partit, sí que és veritat que anem 1-4 i treballarem la setmana per intentar donar-li la volta al marcador. Anirem a per totes.
14: Correcte, jo crec que no fa justícia. La primera part ens podíem haver posat per davant i és veritat que la segona part amb l'expulsió ens condiciona, però amb el cap molt alt de tot el que hem aconseguit i fins on hem arribat. I encara no ens donem per vençuda, ens queda Galícia. Jo crec que de la primera part podem estar molt satisfetes perquè elles s'han baixat a mitja pista, hem tingut moltes arribades, molt poques ocasions per part d'elles, però de vegades el futbol sala és injust i elles la segona part sí que és veritat que s'han mostrat millor.
2: Doncs a veure, la setmana vinent, si el Linyola aconsegueix el miracle, podríem dir, i guanya de més de 3 gols a Terres Gallegues. A tot això, recordeu que ja sabem que el Pozo Múrcia serà el rival del Barça a la final de la primera masculina, en aquest cas, dimarts i dijous comença aquesta final, al millor de 5, a les 9, els dos primers partits al Palau Blaugrana. I un altre punt de futbol sala, perquè el play-off d'ascens de segona masculina, ahir el Mataró va aconseguir pujar de categoria.
3: Mataró 5, Palma B 3.
2: Doncs havien perdut 2-1 a Terres Balears al partit de nada i el Mataró ahir que ho va capgirar. De fet, es va posar 4-0 en aquest partit que vam veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Semblava que el partit i l'eliminatòria estaven sentenciats. Es va arribar a posar 4-3 al Palma B. Va tornar a igualar l'eliminatòria i al final un gol de Juanito, doncs, pràcticament quan quedaven ja molt pocs instants per acabar el partit, va significar l'ascens a segona després del partit. Felicitat de dos dels jugadors del Mataró, Pol Novo i Sergi Meneses.
15: Era el somni de la meva vida, del David, del meu pare, dels meus amics, i sempre sortia a creu i m'he espantat perquè pensava que avui també. I amb un Juanito increïble i un treball de tots, doncs, ho hem aconseguit i hem fet història. És un valor de club perquè des del 2018, que vam pujar 2017 a segona B, que ho intentàvem i és que ho hem aconseguit, és una bulleria i no ho puc creure realment.
16: Molta felicitat, jo crec que era el moment de pujar, s'ha posat totes les coses encara i tants anys de sofriment i de patiment, l'hem aconseguit i estarem allà a segona lluitant el que puguem. Tenim una porteria increïble, uns grans companys i bueno, ha sigut una eliminatòria molt dura. Palma ens ha posat les coses molt difícils, però l'hem donat tot. Gràcies, la mesella.
2: Vinga, recta final del programa. Encara hem de repassar altres informacions en format breu. Per exemple, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha guanyat avui el Tour dels Pirineus. Després de l'exhibició ahir en l'etapa que passava pel Tourmalet, la catalana ha mantingut diferències amb les perseguidores i aconsegueix així la seva 9ª victòria com a professional, 5ª d'aquesta temporada, en què, recordem, s'havia imposat ja curses com l'Amstel Golden Race i la Volta a Espanya. La pròxima setmana, per cert, la tindrem a la Volta a Catalunya. Paula Blasi, només a arribar, deia això.
17: Yeah, this year I think I'm more confident in myself.
18: Crec que aquest any confio més en mi mateixa i tinc un gran equip al meu voltant. Avui ha estat un dia gairebé perfecte. Volíem lluitar amb la Domi per guanyar l'etapa, però quan hem vist que hi havia aquesta escapada, hem optat per ser prudents i mantenir el pla per mantenir l'avantatge. Feia molta calor i no volíem prendre riscos al principi que ens faltessin les forces al final. Així que gairebé hem aconseguit tots els objectius que teníem avui.
17: La final part, so yeah, I think we almost got all the goals we had.
2: Doncs a Pablo Blasi, la pròxima setmana, de divendres a diumenge, a la Volta a Catalunya, serà una de les participants estel·lars de la cursa ciclista de casa nostra. D'altra banda, el pilot britànic Lewis Hamilton ha guanyat la seva primera cursa com a pilot de Ferrari. Avui, el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que s'ha celebrat aquest diumenge al circuit de Montmeló, durant tot el cap de setmana han passat més de 300.000 persones acumulades com a espectadors a Montmeló. I un altre nom propi d'aquest cap de setmana, l'atleta de Santa Coloma de Cervelló, Laura Heredia, ha aconseguit la medalla de bronze a la Copa del Món de pentatló modern a Budapest. Deia això després de la cursa.
19: Right now I don't have words to,
20: ara mateix no tinc paraules per explicar com em sento. Estic superfeliç, tinc molts sentiments al mateix temps i bé, només vull donar gràcies al meu equip, a la meva família, a totes les persones que m'han donat suport fins a l'últim moment. Estic molt orgullosa d'aquest treball que he mostrat avui en aquesta competició i sóc molt feliç.
19: I'm so happy. Gràcies pel vostre suport, al Pau, al Parre, a l'Edi i Matei. I love you so much.
20: Us estimo molt. Gràcies per ser sempre al meu costat. I bé, això és només el començament.
19: Just the beginning.
2: Doncs emocionada, Laura Heredia, després d'aquesta important victòria. I un altre doncs, punt d'atenció aquest cap de setmana, la cursa del foc a Olesa. Olesa Ràdio, Pilar Peiró.
21: Ambient espectacular el que s'ha viscut aquest matí a Olesa amb la 19a edició de la Cursa del Foc. Un total de 1.200 corredors i corredores han participat a les curses de 10 i 5 quilòmetres aquest matí. A la cursa de 10 quilòmetres, el primer premi masculí ha estat per l'olesà Albert Uller, amb un temps de 31 minuts i 24 segons, i en la categoria femenina Mireia Riba, amb un temps de 38 minuts i 47 segons. A la prova de 5 quilòmetres, el primer premi masculí ha estat per Rodouan Rouad El Hadjoui, amb un temps de 16 minuts i 18 segons, i en femení per a Nicole Michowski, amb un temps de 17 minuts i 39 segons. Raúl Agudo, responsable tècnic de la cursa i membre de l'equip tècnic del Club Atletisme Olesa, ho detalla.
22: Doncs avui, que ha sigut la primera vegada que per nombre de corredors hem separat la cursa, primer hem fet la cursa de 10K, on la guanyadora ha sigut la Mireia Ribas, amb un temps de 38-46, i l'Albert Uller, que és del Club Atletisme nostre, d'Olesa, 31-24, els guanyadors de la 10K. Llavors, la cursa de 5 ha sigut tot seguit, ha sigut la Nicole, campiona amb 17-37, i el Redouan Robat, que també ve moltes vegades a córrer aquí, amb 16-18, el campió masculí. Sí, aquest any sobretot hem augmentat d'inscrits a la cursa de grans, d'adults, els nens més o menys mantinguts, que és el que fem el dissabte, però a la cursa d'adults més de 1.100 inscrits, sí, teníem 900 molt llargs l'any passat, o sigui que estem 130 inscrits més de l'any passat, que ja va ser rècord.
21: Un centenar de voluntaris i voluntàries han fet possible aquesta cita ja consolidada dins del calendari esportiu.
2: I a tot això acaba el partit de la penya, Eric.
3: Doncs sí, els badalonins que han caigut per 75-87 davant el València Bàsquet, que s'han dut els tres partits de la sèrie, doncs per arribar a la final de l'ACB, on li espera el Barça Bàsquet, Ignasi.
2: Doncs la València tindrà el factor pista a favor, serà el rival del Barça, un tros de final i tros de temporada el que ha fet la penya, malgrat aquesta eliminació. I per cert, a l'hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, l'Igualada ja sense opcions de donar la sorpresa a la pista del Liceu, eh?
3: Doncs sí, Ignasi, l'Igualada que perd per 6-0 a casa del Liceu quan queden encara 15 minuts del segon període per acabar el partit.
2: Molt bé, doncs no tenim temps per més. Eric López, gràcies, bona nit i bones vacances, eh?
3: Gràcies, Ignasi, igualment, i doncs ens veiem aviat.
2: Perfecte. Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català, amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Marca al control de so, i els que us hem parlat, l'Edic López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. Recordeu que nosaltres continuem encara un parell de caps de setmana més abans d'agafar les vacances. Recordeu també que podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han pogut estabilitzar ja l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que ha cremat almenys 33 hectàrees, segons les dades dels agents rurals a la zona. I segueixen, però, treballant encara 37 dotacions, de les quals 8 són aèries. El foc, a més, ha obligat a tallar dues carreteres, l'LB baixa 7031 i l'LP 7032. Escoltem Martí Rossell, sons inspector dels bombers.
2: L'hem donat per estabilitat ara a les 19.05 i hem decretat ordre de confinament sobre unes 144 persones que estaven a la projecció de l'incendi, que han sigut confinades a casa, un total de 260 hectàrees confinades i que a hores d'ara estan totes ja desconfinades.
1: Els bombers també han estabilitzat cap a les 8 del vespre l'incendi de Ponts a la Noguera i, segons dades dels agents rurals, aquest ha afectat una superfície d'unes 6 hectàrees i mitja i ha obligat a tallar la C-14. També s'han retirat d'un altre foc, el que afectava una zona forestal prop de Vilafranca del Penedès. Allà hi han treballat 14 dotacions terrestres, un mitjà aeri i les ADFs de la zona. I d'altra banda, centenars de docents, famílies i estudiants s'han tornat a manifestar a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i Coordinadora Obrera Sindical han convocat la mobilització l'última d'aquest curs, a la qual també s'hi ha sumat l'Associació Federada de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Escoltem ara el seu president, Jordi Carreras.
3: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
1: La manifestació també ha comptat amb la presència de representants polítics d'Esquerra, la CUP i els Comuns. I ha mort avui Josep Maria Sans i Travé, historiador, arxiver i exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre els anys 1992 i 2015. Considerat una figura clau de l'arxivística catalana, va liderar la consolidació de l'Arxiu Nacional i va impulsar la construcció de la seva seu actual a Sant Cugat del Vallès, inaugurada el 1995. I tanquem amb els esports. En bàsquet, només fa uns minuts, derrota del Joventut per 75-87 davant del València, que serà el rival del Barça a la final de la Lliga ACB. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Participat, sí.
5: I suposo
4: sí.
5: Que no conserves, no, aquelles revistes? O...
4: N'hauria de buscar a casa amb uns pares, sí? Perquè això tan antic... Jo diria que no. O potser algun exemplar, però ara està molt amagat.
5: Sí, jo recordo que comprava la Microhobby, que recordo que la vaig comprar des del primer número, les vaig tirar. Em vaig comprar el Commodore Amiga, vaig decidir que Spectrum ja no servia per res, i vaig tirar totes, que en tenia centenars, increïble.
4: Ai.
5: Sí, sí, horrorós, i Microhobbies. I després també comprava una que es deia Nueva Electrònica, que aquesta m'encantava perquè, clar, jo, diguéssim, vaig fer formació professional d'electrònica i eren allò circuitets i coses que m'agradaven. Tots hem tingut revistes a casa, eh?
4: I tant.
5: Sí. Ha estat part important de la nostra vida. Avui en parlarem una miqueta, però serà després d'obrir el cofre.
6: Has descarregat Generació Digital.
5: És el cofre màgic, el que sempre cada setmana obre la Eli, i que, doncs, apareix un videojoc en format físic, que no sabem quin serà, i que, doncs, ens donarà un temps per parlar d'aquest videojoc. Així que tu mateixa.
4: Endavant, aviam què hi trobem.
5: Home,
4: uau.
5: Quina capsa, de quina consola és,
4: quina
5: això?
4: Quina bona pinta, de PlayStation 2.
5: Molt bé.
4: Es diu Beautiful Joe,
5: sí.
4: I és un beat'em up d'acció de Capcom, amb estètica de còmic, protagonitzat pel Joe, un fan del cinema que entra dins d'una pel·lícula per rescatar a la seva xicota. Va sortir originalment el 2003 per GameCube i va estar a PlayStation 2 el 2004, destacant pel seu estil visual cel-shading.
5: Home, cel-shading, això recordo que va haver-hi un moment, no sé si te'n recordes tu, Débora, de... Els videojocs que sortien amb aquesta tècnica, no? Una tècnica que, diguem-ne, s'assemblava molt als dibuixos animats, no? I que canviava força el que havíem jugat fins ara, no?
7: Sí, a mi és una tècnica que m'encanta. De fet, ara crec que aquest tipus de tècniques s'estan recuperant, sobretot els videojocs indies.
5: Sí.
7: O sigui, que estem trobant també, fins i tot es fan no sé, amb tècniques més físiques, més manuals, no? Llavors a mi això m'agrada molt perquè jo crec que li dona una personalitat als videojocs, un apartat artístic molt únic i molt potent, la veritat. I en aquest cas, en el cas del Beautiful Joe, és que veig que és un joc molt disbauxat, no? Sí. Molt colorit, molt, sí, sí, sí. Molt potent i molta acció. Tinc ganes de jugar perquè, mira, aquest no l'he jugat.
5: Ah, mira, doncs, i de cap com, que deies, Eli, i una capsa que tens a les mans amb la informació dins, el seu manual, etcètera, etcètera.
4: Molt xulos els dibuixos, com dieu, no? Molt visual, molt colorit. Sí. És com un còmic, no?, una mica.
5: Sí, exacte, sí. Perquè utilitza com aquesta tècnica, quan deien cel shading. Jo moltes vegades recordo quan feia els programes i em parlàvem d'aquesta tècnica, explicàvem que els colors de vegades són molt senzills, és un blau que és tot el vestit, per exemple, és blau, però que té unes ombres que doncs, difuminen una miqueta el color i no, realment espectacular. Ara, l'acció d'aquest joc trepidant, vull dir que és d'aquells que demana allò saber-ne jugar, perquè era de lluita i no era fàcil aquest joc. Molt bé, doncs tenim aquest Beautiful Joe, aquest joc que, doncs, mira, amb aquesta excusa doncs, la Débora el jugarà o no sé si en quina... Amb la PlayStation 2 el podries jugar?
7: Home, i tant, sí, en tinc dues.
5: Dues.
7: Que me les van regalar.
5: Ah, molt bé, i funcionen bé,
7: Sí, n'hi ha una que l'he de revisar perquè a vegades s'enganxa una mica amb el tema del lector, però sí. Funcionen bé. Una és la gran, la típica que coneixem tothom, i l'altra és la petitona, aquella que era més fineta.
5: Sí. Molt bé.
7: Doncs tinc les dues. I funciona perquè les vaig provar fa un parell de setmanes i tot va bé.
6: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Doncs benvinguts al Generació Digital. Aquesta és l'edició número 1144. Avui parlarem de revistes de videojocs recuperades, més concretament de la New Nintendo Action. Tindrem a un dels seus responsables. Aprofundirem sobre el doblatge en els videojocs i la irrupció de la intel·ligència artificial i també parlarem dels videojocs West Hits i també, atenció, de videojocs de papes. De papes a Roma, vull dir que, tela, videojocs també religiosos, perquè el Francesc Xavier Blasco, doncs, aprofitant que la setmana ha estat moguda en aquest sentit, no volia perdre l'oportunitat de parlar de videojocs d'aquest tipus. Per cert, hem de donar una notícia, sí. Eli, que la pots dir tu mateixa.
4: És la notícia de l'any, bueno, una d'elles. És que el proper dissabte 4 de juliol fem el programa de l'últim programa d'aquesta temporada,
5: sí.
4: I la fem, com sempre, obert al públic.
5: Molt bé.
4: Aleshores, què tindrem? Doncs, com sempre, també la nostra digipanera i la possibilitat de veure el programa en directe des de l'estudi 2 de Catalunya Ràdio. Apunteu, és dia 4 de juliol a les 12 del migdia. I per poder venir heu d'enviar un mail al generaciodigital@catradio.cat i dir-nos, doncs, que voleu venir i ja us demanarem les dades i aquestes coses per apuntar-los a venir a l'estudi.
5: Molt bé, generaciodigital@catradio.cat. Creiem que és l'únic correu electrònic de la casa que encara és catradio.cat.
4: Que encara conservem,
5: Sí, és una cosa una mica estranya, però, escolta, van arribant, tots els missatges, vull dir que està bé. En aquest programa, per cert, el Dani no podrà estar, ho sentim molt, Dani, però t'ho explicarem tot i el regal de la digipanera n'hi haurà un per tu, també, vull dir que no ho dubtis, que a més l'he tingut a les mans, no puc dir res, espectacular, ens ho ha fet l'Star com ens ho fa cada any,
4: vegades, sí.
5: I a més dues vegades l'any, i la veritat és que jo crec que agradarà moltíssim. Si voleu no participar, perquè això us ho emportareu, però també hi haurà regals, generaciodigital@catradio.cat. Tenim unes 12, 14, vull dir que no hi ha
4: molt. No és molt gran, però
5: és un gran moment.
4: Sí, divertit.
5: Doncs recordeu, 4 de juliol, a les 12 del migdia, no a les 10, sinó a les 12, i quan acabeu, doncs aneu a dinar i ja està, i el temps haurà passat molt més ràpid.
6: Una mirada diferent als videojocs. Per aprendre, pensar i somiar.
0: Here's to many more exciting adventures.
8: Em dic Salvatore Marino.
9: You and me are the best.
10: Dona, m'encanta, m'encanta.
6: Passió pels videojocs.
11: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit. A ICAT. Molt bé, arribats a aquest punt, i abans de saber que ens expliqui la Débora el seu videojoc de la setmana, també ens vols recomanar un altre, una mica més breument, que és el que sempre fem en començar el programa. Algun joc que hagis jugat i que vulguis comentar a la nostra audiència.
7: Jo necessito comentar aquest joc, perquè és que m'encanta de totes les maneres possibles. El joc del que us vull parlar és el Trip Lantern, Plan Real Trees. I, a veure, jo el defineixo com una proposta de crear petites escenes d'ecosistemes al nostre ritme. És a dir, a cada pantalla plantarem arbres i plantes i col·locarem elements decoratius, no?, per fer com petits diorames, a on després criatures generades proceduralment hi apareixeran. És a dir, jo poso aquí un arbre d'un tipus, unes herbes, unes ruïnes, i després els animals, depèn del que haguem plantat i haguem fet, aniran apareixent, no?, com i també altres plantes, aus, etc. I s'instal·laran i podem aprendre quins són gràcies a les fitxes que ens permet llegir el joc, no? N'hi ha un bon grapat d'opcions de personalització. A més, l'escena canviarà segons la franja horària del dia i les estacions de l'any. És a dir, que anirem veient tots aquests canvis i com funciona la natura. Perquè el que vol Trip Lantern és ensenyar, no?, com la natura s'interconnecta entre si mentre ens relaxem fent aquests diorames i observant-los. Una altra cosa que m'encanta d'aquest joc és que ha estat desenvolupat inicialment per joves d'entre els 18 i 20 anys d'entorns rurals, no? Que mentre desenvolupaven el joc va rebre un salari i mentories mitjançant un programa de Regne Unit que ofereix oportunitats d'aprenentatge. Més tard, l'equip de desenvolupadores professionals es va encarregar de finalitzar el joc, que és el que podem jugar ara mateix. Però aquí no acaba la cosa, perquè per cada còpia que comprem de Trip Lantern com a jugadores es plantarà un arbre a la vida real.
5: Què dius ara?
7: Sí, i d'això s'encarrega un dels desenvolupadors. Ho fa ell mateix, és a dir, en l'entorn, i va creant com boscos i té moltes ganes. De fet, va fent com actualitzacions a la pàgina d'Steam i a la pàgina del joc per veure com va tot plegat. La veritat és que em sembla un projecte increïble, super, no sé, super bo, no?, també pel planeta, i a més és que el preu, no us ho creureu, però és que està a 3,99 euros.
5: 3,99 més un arbre, ho he imaginat. Més un arbre plantat. A més, estàvem veient imatges ara i és fantàstic perquè tu poses el que és la part de baix de l'arbre, no?, el tronc, i després pots posar diferents tipus de la part verda, de la part de dalt, i queda molt bé. És a dir, són arbres molt bonics, a més. Sí, sí, certament sí. Molt bé. I a més, les arrels, també es veuen les arrels i tenen una part important aquí, també, perquè veig que tenen com unes llumetes. Suposo perquè si s'ha arrelat, no? Ara el Dani deia, sí, sí, clar, si s'ha arrelat bé, clar, doncs es veu perfectament. Fantàstic, és aquest joc que es diu Trip Lantern, Plant Real Trees. Eli, alguna sèrie?
4: Sí, jo segueixo amb les sèries. He vist la primera temporada d'una que es diu El Encargado, per Disney Plus.
5: Sí,
4: que home. Tracta? És una comèdia argentina, l'heu vist?
5: Home, i tant. Sí,
7: molt
5: sí,
7: bo.
5: Sí, sí, gran sèrie.
4: Sí, sí, el gran Guillermo Francella és l'encarregat d'un edifici molt particular. Bueno, ell és molt particular.
5: Home, clar, el tio és un controller,
4: sí,
5: allò que...
4: És un controller total, sí, sí. I clar, tot es desenvolupa a partir de que s'assabenta que es volen fer com unes millores a l'edifici, sí, que es vol posar una piscina dalt de tot i una cosa comunitària, justament que és on ell viu,
5: sí, sí, sí,
4: i es vol encarregar la seva casa, sí, i volen prescindir d'ell. Sí, sí, sí. I aleshores allà, amb les seves tejemanejes que té, que coneix a tothom de pe a pa, es desencadena una gran trama.
5: Amb aquell somriure que té, sí, que dius, oh, que simpàtic, però
4: sí,
5: vaja.
4: Però molt inquietant,
5: sí,
4: també.
5: Sí. Fa una cosa que jo t'he de dir, que moltes vegades he pensat, m'agradaria fer-ho. Quan es compra al matí,
4: sí,
5: pega un ensurt a una persona que passi, que fa un... saps? Sí. Però molt fort, clar, la persona està passant i ell continua com si no, saps, com si no hagués fet, sí, res. Sí. Això m'encantaria fer-ho algun dia.
4: Doncs ho pots fer perquè no se n'adonen que ets
5: tu. No, aquesta ja escombrant sense, sí, problema. Sí. Jo us volia dir que he estat jugant després del programa que va fer la setmana passada amb l'Albert García, que ens va recomanar el Forza 6, me'l vaig comprar, i la veritat és que l'estic gaudint moltíssim, perquè m'està recordant a un joc que jo vaig jugar moltes hores, que és el Test Drive Unlimited. I per què? Perquè m'agrada jugar a jocs on pugui anar sol i fer el que vulgui. Doncs es pot fer. És fantàstic. Em vaig comprar un mapa que em va costar 2 euros, ja saps que aquí en aquests videojocs ho pagues tot, i que és un mapa que et diu tot el que pots trobar en el mapa de regals, de cotxes que estan doncs, abandonats, etcètera, etcètera, i tens un joc per anar fent. Llavors, em venen els cotxes de dels jugadors que estan online i em toquen el claxon perquè jugui amb ells i faci curses i no els hi faig cas.
4: Tu passes.
5: Passo com el lector.
4: Com el Frangela. Sí, sí, sí.
7: Vas passejant.
5: Sí, exacte. I, no, la veritat és que l'estic gaudint molt. Vull dir que Força 6 és una bona recomanació que ens va fer l'Albert.
6: Generació Digital, amb Albert Murillo.
4: Aquesta música, Débora, no sé de què anirà el videojoc, però té molt bona pinta, és molt xula. De què ens parlaràs avui?
7: Doncs d'una carta d'amor a la música i al punk. A What's Heads, que és el videojoc del que parlaré avui, de l'estudi Patati Games, començarem a treballar a la botiga de vinils Repeater Records, un comerç de barri que no passa pel seu millor moment. És un joc amb una forta càrrega narrativa, a l'estil punk acollidor, que després us explicaré, on hem d'atendre a una clientela variada, hasta el dia de les novetats musicals i la seva estafa i ser part de la comunitat, que a poc desapareix per la gentrificació. Això ho coneixem, no. I de ben a prop. Tot i que també hi ha una història personal de la propietària de Repeater Records darrere del possible tancament de la botiga, que no volem que desaparegui, o sigui que haurem de treballar de valent per evitar el tancament.
5: Vaja, o sigui que hem de recomanar música, diguem-ne, als clients. I ens podem equivocar? Hem d'anar molt en compte amb aquesta decisió?
7: Ai, doncs depèn de la teva decisió. Només iniciar una nova partida, What's Hex ens pregunta quin tipus d'experiència volem, no? Tenim la de sense reembossaments, on les nostres recomanacions als clients tindran conseqüències, o el client sempre té la raó. Que ens ofereix, és genial, eh?
5: Sí, sí, sí.
7: O sigui, han treballat d'atenció al client, això s'ha de dir.
5: I tant que sí.
7: I la segona opció, que és el client sempre té la raó, ens ofereix la possibilitat d'anar provant vinils, fins que encertem o diguem prou, no?
5: Ah, molt bé.
7: Potser arribem i diem, mira, amb un cim pelat ja en tinc prou, no? Doncs mira, cap endavant. Hem de tenir en compte que les jornades a la botiga, els clients vindran a demanar-nos quins vinils volen o ens donaran pistes perquè els hi trobem allò que demanen, com si es tractés d'un trencaclosques o un endevinallà.
5: Molt bé.
7: Clar, quan no venen amb una idea clara, és a dir, vull aquest àlbum d'aquest artista, ens parlaran d'emocions, èpoques, gèneres, portades, és a dir, mira, em recordo que la portada era amb una mena de forma estranya, amb colors vermells, i has de buscar, no? També et donaran actualitat i fins i tot noms erronis. N'hi ha de tota mena, ja us dic, des de fanàtics fins a nouvinguts, en el cas dels clients. I és el que us deia, és que és una experiència 100% real d'atendre al públic, no? Perquè, a més, quan fem la recomanació, que és agafar el vinil de les prestatgeries i anar a la caixa per cobrar-li i donar-li la compra, el joc després ens dirà si hem acertat de ple mitjançant el diàleg que obrirà el client, no? Uh-huh. I aquí podem saber si hem aprovat, no és el que cercava el client, però s'apropa bastant, és excel·lent, és perfecta, o no ha sortit del tot bé.
5: Yeah.
7: El cas és que, a més, ens toca estar al dia de quins vinils tenim a la botiga, de les notícies del món de la música i de les tendències. Uh-huh. Les nostres recomanacions, com a treballadora de Repeater Records, tenen impacte a les històries dels clients, dels companys i companyes de feina i de la botiga. Compte, per això us deia abans que depèn de la decisió que prenguem. La part bona és que podem guanyar i guardar qualsevol moment de la partida. O sigui que si ens equivoquem, carreguem partida. Això es pot fer, no passa res. Ara bé, quines eines tenim per atendre els clients com cal, no? Doncs mira, cada dia abans d'iniciar el torn, que és canviar el cartell i posar que estem oberts, farem un repàs ràpid de l'actualitat. Revisarem les xarxes socials, llegirem articles d'una revista digital especialitzada, fugejarem fanzins, pararem atenció a les converses amb els teus melòmans, companys i companyes, i donarem una volta per la botiga per examinar els vinils disponibles, amb ressenya i tot. Cada cert temps van canviant els vinils que tenim a la botiga, com ha de ser. Per no perdre's gaire, tenim un petit mapa que es va obrint més, ja us dic, eh? I aquesta part a mi és que em torna boja, perquè el que hem de fer és caminar per Repeater Records mirant vinils i les seves portades, llegint la seva ressenya, el llistat de cançons, els crèdits... És que és una experiència analògica feta a videojoc. És això d'anar a la botiga de vinils i mirar, i cercar i veure què hi ha. De tant en tant també prepararem comandes, farem cartells de concerts i ens encarregarem d'altres tasques. Són com divertits minijocs que modulen el ritme de What's Hex.
5: Molt bé, de fet, també deu haver-hi moments que tu deies que posem el disc, no?, i l'escoltem. Fem una mica de DJ, no?, en aquell moment.
7: Sí, a veure, fem una mica de digi perquè tenim com una mena de taula amb les nostres cosetes i una és el reproductor. I llavors allà tenim les cançons i les podem anar canviant, fent llistats de reproducció propis mentre treballem, no? Perquè les escoltem mentre estem treballant.
5: I com són aquestes músiques?
7: Uf, és que, clar, l'estrella de West Hex, evidentment, és la música. Clar. Tota la banda sonora del videojoc és original. Original. Està composada pel joc. I tenim des de indie local, punk, rap, banger... És que no us traureu del cap.
4: És a dir, Débora, perdó, no estem parlant de disc o vinils que existeixin i que siguin reconeixibles, és tot original. No. O sigui,
7: sí.
4: Mare meva.
7: Sí.
4: És molt bèstia, és molt bèstia,
7: la feinada que han tingut aquí, eh? I a més és que us ho dic, és el que es deia, no?, que recorren gèneres, bandes i èpoques molt diverses. I jo crec que això també, a més de que dona aquesta part més narrativa, no?, que us deia abans també, fa més a més a treballar, no?, a la botiga, perquè van sonant i es van reproduint i també es contextualitzen, no?, perquè contextualitzen les peticions dels clients. A veure, al principi no tindrem totes les pistes musicals, sinó que les anirem intercanviant per les recompenses al FB recomanacions, no? També podem comprar cosmètics per a la botiga, pòsters, peluixos, roba i tot això, no? I el que us deia de la taula de treball, quan anem cercant un vinil a la botiga, tenim una taula de treball fictícia, d'alguna manera, on tindrem menjar, beguda, un tamagotchi i el llistat de cançons per posar-nos en el reproductor el que vulguem. I clar, sí, Eli, és que estem parlant de 80 portades dibuixades a mà dels vinils, perquè a més de que la música està feta pel joc, les portades i tot el rerefons ric i original de cada banda i cantant estan fets pel videojoc, pel What's Hex.
4: Déu-n'hi-do.
7: És que és increïble, és a dir, els vinils no són només elements decoratius o peces per agafar i donar als clients, no?, amb la finalitat aquesta de resoldre el trencaclosques i prou, sinó que tenen història, ressenyes, crèdits, llistat de cançons i altres notes curioses. Déu-n'hi-do, eh? O sigui, la meticulositat narrativa ens fa, de veritat, que sents com l'equip de What's Hex ha esforçat de valent a crear una indústria musical versemblant, original i substancial. O sigui, es nota que coneixen molt bé aquesta indústria, perquè a més s'entrellaça amb la història de Repeater Records i la seva propietària, la Morgan, no? Que és, us parlava abans, no? La botiga està com a hores baixes, i és que la Morgan és un exmembre d'una aclamada banda de música juntament amb la seva germana. Però es va trencar la relació, tant la professional com la personal. I clar, aquí és el punt on he d'aclarir allò que us he comentat abans de simulació de punt acollidor. Doncs bé, és que l'experiència al complet de What's Hex ens inspira a ser una comunitat i ens anima a no deixar mai de reivindicar i lluitar contra les injustícies i les desigualtats del sistema. Tant si es recomanen vinils als clients i enganxant cartells de concert de bandes principiants, com muntant un concert per recaptar diners i recolzant a les nostres companyes a fer carrera la música, es crea una mena de xarxa col·lectiva de barri que en aquest cas gira al voltant de la passió per la música. I és que hem de recordar que la música, que és art, també és política.
5: I tant. Sí, totalment d'acord. Recordem el nom d'aquest videojoc, What's Hex, que es pot jugar per PC, Nintendo Switch, Xbox i Reunidor, i PlayStation 5.
6: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Doncs sí, continuem amb el Generació Digital. Què està passant amb el paper, i més concretament amb les revistes editades en paper? En els darrers anys, moltes d'aquestes revistes han fet el pas a internet, deixant de banda l'edició en paper. Només has de passejar-te un dia per una biblioteca i en la secció de les revistes hi ha molts forats amb un paper que diu: aquesta revista ha deixat de publicar l'edició en paper.
4: En el món dels videojocs hi ha hagut un canvi que segurament ve donat per la generació, que ara té l'energia de fer i canviar les coses. Ens trobem amb consoles que tornen, amb videojocs de plataformes antigues i també revistes en paper que existien fa dècades i que també tornen.
5: Un exemple d'una d'aquestes revistes que torna és New Nintendo Action. Explícitament, els seus responsables diuen que no és oficial de Nintendo. El que sí que és oficial és que al darrere hi ha autèntics apassionats del videojoc i concretament de la gran N. Mario Pons, fundador i director de New Nintendo Action, benvingut a Generació Digital.
8: Moltes gràcies.
5: A veure, parlem del teu nom, Mario. Ja, jo segurament, ja t'ho he dit moltes vegades, sí, però t'ha acompanyat, és molt bonic, perquè t'ha acompanyat sí, sí, aquest nom de petit. Tu, de petit, que... En quin moment penses, ostres, tinc el mateix nom que el Mario, no?
8: Sí, sí, per mi és un superplaer dir-me Mario, jo sempre ho dic. És com que vull dir als meus nens, no? Com Mario també, no? Mario Junior o algo així.
4: Potser això ha dirigit la teva carrera també, no? Potser t'ha marcat a la vida.
5: Molta gent, no?, que parla de que els noms, bé, no ho sé, que marquen molt, i si, jo crec que marquen, no sé, el so, la forma, no sé, la musicalitat, i és fantàstic que et diguis Mario.
8: De fet, és curiós perquè a la meva família, no?, el meu pare, el meu tiet sí, i el meu cosí es diuen Mario també. O sigui que és algo ja de...
5: Escolta'm, i quan eres molt petitet i jugaves al Super Mario, a l'escola, els nens que et deien?
8: Sí, Super Mario m'ho han dit moltes vegades.
5: Sí,
8: I que el meu germà es diu Luigi, també.
5: Sí,
8: aquest xiste sempre.
7: Això no
8: ho va dir
7: jo.
8: Sempre.
5: Molt bé. Escolta'm, això que m'ha explicat, en essència, la gent que esteu darrere d'aquesta nova revista que ara en parlem, que l'estic veient aquí físicament, que l'acabes de treure, hi ha gent apassionada de la gran nena, no?, de Nintendo, eh? És així?
8: Correcte, sí, sí. Tenim des de creadors de contingut fins a, bueno, gent que és redactora d'alguns altres medis, que s'han apuntat, també han tirat currículums. De fet, tenim molts currículums, com 100 o així.
5: Què dius ara?
8: Sí, sí, sí. Ha triomfat molt.
5: És que, clar, no només estan tornant les revistes, està tornant l'interès perquè la gent té ganes d'escriure en aquestes revistes.
8: Sí, és correcte.
5: És correcte.
8: Aleshores, som un equip ara mateix de 15 persones. Uh-huh. Això, ja tinc creadors de contingut, maquetadora, administració, gestió.
5: Molt bé, ja parlem d'aquesta campanya Verkami, que està a punt d'acabar. Débora, Eli, si voleu fer preguntes, endavant. Jo aniré dient. Vosaltres, diguem-ne que aquesta revista ja l'heu fet créixer a la web des de fa un temps, no?
8: Correcte, sí. Vam començar amb la web, diria que va ser al setembre. Uh-huh. És una idea que s'està gestionant des de juliol. I vam fer la web i vam com començar... Però a la gent no li interessava molt la web. S'ha de dir. O sigui, la gent vol com la revista. Estava tothom interessat en la revista.
5: I quan va néixer aquesta web, ja pensàveu en el paper,
8: sí,
5: o no?
8: Sí, sí, sí, totalment. Ah, des de dia 1. Dia 1.
5: Des del dia 1, eh?
8: Sí, sí.
5: Molt bé, molt bé. Serà, diguem-ne, una rèplica de la revista original. Hi haurà canvis, perquè hem passat unes quantes dècades... Bueno, de fet, com va deixar de publicar-se?
8: 2018.
5: 18. Encara no fa una dècada, però fa molts anys. I clar, com tot ha de canviar. Com serà per dins? Serà exactament igual?
8: No, hem canviat... O sigui, volem que recordi que les Nintendo Acción Antigues, però volem una mica també de modernització.
5: Clar.
8: Però sí, la maquetació... La idea és que s'assembli una mica a les anteriors i una mica també a les noves revistes que hi ha, no? Ens hem també basat molt en GTM, per exemple, les hobby consoles, revistes d'aquestes.
5: Molt bé. Has parlat, em sembla que ho has dit dues vegades, a la maquetadora.
8: Correcte. Sí.
5: Una part molt important en una revista, no?
8: Sí, sí, totalment. Sí, sí. Ara mateix, de fet, està treballant.
5: Ara mateix, està treballant,
8: a casa meva, justament.
5: Sí.
8: Mentre jo estic aquí. O sigui, sí, sí, molta feina, està bé, però això és bo.
5: Molt bé. L'has portat, li pots deixar a la Eli?
8: Sí, i tant.

0: passa amb les Nintendo Acción Antigues que veig. El nou Star Fox 2, i després es va dir Star Fox Assault. I fa gràcia veure com es deia al principi, i després canvien els noms i tot això.
1: Val.
0: O sigui, un túnel del temps. Després reportatges, no? A vegades ens conviden a les oficines de Nintendo, de fet, ens van convidar al Waxheads, justament.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí.
1: Molt bé.
0: O sigui, fa dos dies, o sigui, mira.
1: Que bo.
0: I després fer un munt d'anàlisis, i les guies, que és el que està sent més complicat, perquè les estem fent totes a mà, estem fent mapes, estem fent tot a mà...
1: Com a mà? A veure...
0: Bueno, a mà, en InDesign, en
1: sí?
0: Photoshop i tot
1: val,
0: això.
1: Sí, val, d'acord.
0: Però sí, està sent una feina molt forta.
1: O sigui que considereu que els mapes i les guies són importants,
0: sí,
1: perquè,
0: sí.
1: Perquè abans ho deia a l'inici del programa, per mi és una de les coses que més recordo, era la part més màgica de la revista.
0: Totalment.
1: Sí, eh?
2: Sí.
0: Totalment. Jo
2: el que més
0: mirava, i això que no utilitzo guies, però m'agrada veure els mapes, sí. Veure els textos, les imatges del videojoc.
1: Sí, sí. Tu, Débora, estàs d'acord amb això o no?
2: Uf, sí, jo encara tinc algunes i les conservo com dient, oh, compte, que són de paper, d'aquestes, a més, m'arriba un moment que vam fer el format aquell, que les podies posar els jocs de Play 2 a dins i era com, mare meva, això és un tresor. A mi m'encantava, i a més el que dieu, que fer una guia és una feinada increïble, o sigui, perquè t'has de posar, has de fer, jo sempre penso el mateix, quan em quedo encallada en un joc, penso, mare meva, però com han avançat una altra persona, no? Ha hagut de posar moltíssimes hores i moltíssima energia aquí.
1: Sí, sí. Eli, què et sembla? Estàs fullejant-la?
3: Sí.
1: Aquest prototip, que no s'ha de revista.
3: Un prototip, el contingut ja és el que vosaltres creieu que serà el primer,
0: sí.
3: Doncs Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, sí.
3: Déu-n'hi-do.
0: Sí.
3: O sigui, aquí hi ha una feinada de por. 16 persones, dius, d'aquí.
0: Sí, 15.
1: Molt bé.
3: 15. Sí, sí, és que...
1: Entre ells, per cert, Víctor Mame.
3: Ah!
0: Correcte.
3: Ah,
0: sí, correcte.
3: Molt bon fitxatge, aquest.
0: Correcte.
1: Sí, sí. De fet, va ser a través d'ell que jo vaig conèixer aquest projecte i ell ens parlarà de música, no, suposo?
0: Sí, sí, potser alguna sorpresa més, també.
1: Ah, molt bé.
0: Sí, sí.
1: Oh. Una altra cara del Víctor, Això
0: sí,
1: està
0: sí.
1: Molt bé.
3: Bueno,
1: fantàstic.
3: Veig que hi ha de tot. Hi ha reportatges, notícies, guia de compres...
0: Sí.
3: Una miqueta de tot, anàlisis, no?
1: Uh-huh. Així que el paper no seria el mateix?
0: No, serà
1: molt bonic.
0: Sí, sí, però al final, bueno, hem augmentat les pàgines, no seran 80, serà 120. Aleshores necessitem pues, una mica un altre tipus de paper.
1: Molt bé. Abans deia, no?, que aquest projecte s'inicia amb un Verkami. Un Verkami que estem enregistrant divendres, això s'emet el diumenge, encara quedaran uns dies, ja poquets, però que aneu força bé, no?
0: Sí, hem recaudat el 250% del projecte. L'objectiu mínim eren 10.000,
1: sí.
0: Hem arribat a 25.000, i ara, bueno, ara estem a 25.500, això va pujant a poc ja, però els primers, bueno, vam arribar als 10.000 en 25 minuts. O sigui, va ser un èxit el primer dia.
3: Molt bé.
1: Això què vol dir? Això a la gent que doncs, vagi al Verkami li dona dret a una revista, dues, com va exactament?
0: Està dividit en tiers, diguem-ne, no?
1: Sí.
0: Pots comprar un pack trimestral o semestral.
1: Molt bé.
0: Aleshores, tot està preograduït, és a dir, després del Verkami serà una mica més car,
1: clar.
0: No molt tampoc, però bueno, serà una miqueta més car.
1: Ara o sigui
0: està...
1: que val la pena.
0: Correcte.
1: Sí.
0: Ara val la pena agafar el pack, hi ha recompenses exclusives... suadores, samarretes... Com, bueno, ara porto una, no
1: molt
0: la veu,
1: bé,
0: però sí, sí, portem una d'Animen Acción,
1: sí.
0: I això, sí, sí, recompensa exclusiva.
3: El Verkami, a part de fer possible el projecte, també et dona una mica a calibrar si hi ha un interès, no?
1: Sí, absolutament.
3: A veure, si en 25 minuts van aconseguir el que es proposaven, és que això té un interès.
0: Sí, sí, totalment. A més, també ens serveix per producció, perquè al final sabem quin número de revistes poder fer, per
3: clar.
0: No passar-nos, també.
3: Aleshores,
1: estava pensant... S'ha manat la pregunta del cap. Ah, sí, el tema de Nintendo. Has dit que us van doncs,
0: sí.
1: Convidar. Ells saben d'aquest projecte.
0: Sí, sí, correcte.
1: Han arrufat el nas? No.
0: Confien en nosaltres, òbviament, s'ha d'anar amb compte, no?, perquè amb el tema de Nintendo, el nom i tal, però sí, sí, confiant en nosaltres, jo que era creador de contingut de Nintendo Espanya,
1: aleshores,
0: a partir d'aquí, doncs, també...
1: Ah, molt bé,
3: clar,
1: molt
3: perquè
1: bé.
3: No deu ser fàcil, és una marca que no és tan fàcil com dir, ara faig una revista, no?, suposo que has de seguir uns processos...
0: Correcte, sí, sí.
1: Aquí el que veiem és que és New Nintendo, la N de Nintendo és la N, però diguem-ne que no és l'oficial i no hi ha el nom Nintendo.
0: Exacte.
1: Això és evident perquè és un tema doncs, legal, però la meva pregunta també va en relació a aquesta revista quan apareixia, qui hi havia al darrere? Heu hagut de demanar algun tipus de permís? O...
0: No, permís només a Nintendo Espanya, més que res per vistiplau. Però vam parlar amb l'equip original també de Nintendo Acción, vas parlar jo amb gairebé tots, Tothom està content, em van enviar missatges d'ànims, o sigui que tothom està content amb el projecte.
1: Perfecte. Això és important.
0: Importantíssim.
1: Sí, sí, certament. Fa molta il·lusió aquest projecte. Us heu plantejat

0: en català algunes pàgines?
1: Sí, ens hem plantejat posar el català tant a la web com a revista física, però bueno, serà algo que ja mirarem més endavant, poc a poc, però sí, està plantejat des de dia 1 també, si volem que estigui en català en algun moment.
0: I tu deies això, Eli, de l'interès, interès de gent que vol escriure. Interès també les xarxes. He vist vídeos a YouTube de gent emocionada i interès al Verkami. No sé, és ben curiós que hi ha hagut com el moment precís de que això allò tirés endavant, no?
1: Sí, de fet, en persona també els eventos aquests que hi ha a Barcelona, a Retro Barcelona, a Barcelona Game Fest i tal, també ens han parat. O sigui, ens han parat en persona i ens han dit sou els de la New Nación, fareu aquesta revista, tot això. O sigui, sí, la gent està molt interessada i molt contenta.
0: Molt bé. S'haurà de veure si amb totes aquestes notícies que surten relacionades amb les consoles antigues com aquesta tan cara que és...
1: La Neo Geo?
0: La Neo Geo, etcètera, etcètera, no? Que molts estan dient a veure si tothom s'anima i tal. Pot tenir una vida i una lògica a la revista que pot ser molt potent, no? Sí, amb aquest futur que ens pot, doncs, pot venir, no?
1: Sí, i a més és això també, no hi ha una revista com de Nintendo només, o sigui, està la Hobby Consoles, la GTM, la Loop, però parlen de videojocs en general, però no hi ha una cap de Nintendo com a tal. Aleshores està... Bueno, m'ha aprofitat això també.
0: Molt bé.
2: Mario, t'anava a preguntar, n'hi ha molt d'interès per Nintendo a Espanya?
1: Sí, tenen bastant interès. Per part d'ells, dius.
2: No, dic en general en el públic, no? Perquè a vegades parlem i diem no, és que es ven, potser a Espanya es ven més la PlayStation, no sé què, però clar, és que estàs parlant dels números, no?, de la revista i dic, ostres, doncs Déu, ha d'haver-hi molt de públic interessat a llegir sobre Nintendo, no?
1: Sí, de fet, bueno, vaig parlar amb el director de l'antiga Nintendación i no esperava tampoc aquest públic. O sigui, la gent està com sorpresa, no?, de que hi hagi tanta gent que li agrada Nintendo a Espanya, que li agrada la Nintendo Acción, que recordava aquestes revistes... Sí. Interès de Nintendo a Espanya ja, molt. Ho estem veient ara també, que... moltíssim.
0: Jo no vaig tenir la Nintendo Acción a casa, mai me'l vaig comprar. Jo vaig tenir l'Spectrum, l'Amiga, la PlayStation 1 i després la 3. Val? I Nintendo em vaig comprar després la GameCube i tal. Tu recordes la primera vegada que vas tenir una revista Nintendo, una Nintendo Acción, la primera de les mans?
1: Totalment, sí. La recordo, va ser la meva mare que va comprar-la perquè la portada era de Spider-Man, sí, no era res de Nintendo i jo era molt fan de Spider-Man i va agafar aquesta portada, vaig començar i des d'aleshores, el 2002 va ser
0: molt
1: la 116 va ser la revista més.
0: 2002 va néixer Generació Digital.
1: Ah, doncs pues mira.
0: És fort, això.
1: 24 anys fa.
0: Sí, és curtíssima. Això. I quina consola vas tenir tu de petit?
1: Jo vaig començar amb la Play.
0: Amb la Play, també? Sí. La 1.
1: La PlayStation 1 i després ja Game Boy Color, Game Boy Advance, GameCube, la Mega Drive també la vaig tenir, la Sega.
0: Molt bé.
1: I ja, però sí que és veritat que des de la Game Boy Color, Nintendo, sempre.
0: Sempre Nintendo.
1: Alguna Play 2 tinc, però...
0: Molt bé. Sí. Molt bé. I aquestes Game Color que ara la gent se les toneja i es canvia la pantalla, això ho fas o no?
1: No.
0: No ho fas,
1: no.
0: L'original, eh?
1: L'original, sí. Fa poc vaig comprar una Game Boy Advance SP, de fet.
0: Molt
1: o sigui, original també li vaig comprar a alguna persona.
0: I de fet, en aquesta revista també voleu parlar de gent que faci videojocs per aquestes consoles antigues,
1: sí,
0: no?
1: Sí, totalment. Farem també anàlisi retro de videojocs retro.
0: Víctor Mame, vols també dir algun dels col·laboradors o... de què parlaran o quina serà la seva ploma dins d'aquesta revista? Alguna cosa que vulguis destacar?
1: Sí, està també, bueno, creadors de contingut com Puerta al Sòtano, que es diu Dan, que té un canal de YouTube amb moltíssima gent i parla de tot. Estarà també a la revista, que escriurà sobre notícies i sobre anàlisis. Després tenim a Pical, que també és una creadora de contingut. Està el Víctor Mame. Jo vaig parlar, però encara no se sap, però vaig parlar amb Albert García, també.
0: Ah, molt bé.
1: A veure si hi ha sort.
3: S'ha plantejat.
1: Sí. I s'ho està plantejant. O sigui que l'equip és...
0: Albert García és una mica més car de convèncer, però jo crec que al final...
1: Algun dia acabarà.
0: No.
1: Algun dia el tindrem.
0: Sí. I jo crec que amb ell també li deu fer il·lusió. Això ja,
1: sí,
0: ja
1: li
0: diem. Sí, ja la setmana que ve, ja quan parlem amb ell, a veure què ens diu. La imatge que jo tinc de Nintendo és d'una empresa, vulguis o no, una mica tancada.
1: Sí.
0: Vull dir que controla molt tota la comunicació. Jo sempre ho he dit, la relació que tenim amb Nintendo Espanya és la millor que tenim de les empreses de videojocs. Sempre han estat encantadors amb nosaltres, però sí que és veritat que tu notes que quan vas als esdeveniments, etc, tot està com molt, molt controlat, han de dir el que realment han de dir, els hi han manat que hagin de dir, i tal. Jo crec que els hi fa un favor que surtin revistes d'aquest tipus, perquè al final és la gent, però és ben curiós que no... que no facin aquest esforç per obrir-se una mica, i no penso tant en Nintendo d'Espanya, sinó en Japó, que són, diguéssim, més tancadets, no?
1: Sí, els hi fa com por que, bueno, que embrutin les seves IPs, no? El Super Mario, tot això, aleshores els hi fa por com projectes que vinguin externament, no? Mm-hmm. Però sí, Nintendo Espanya contenta està. I Nintendo Japó, pues, de moment, estan allà.
0: No, bueno, hi haurà un moment que també potser els hi haureu de dir o...
1: Bueno, diria que saben ja del projecte.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, i de moment bé, o sigui, que això és bona senyal.
0: No heu rebut cap carta ni...
1: No, de moment no.
3: Esperem que surti el primer número, no?
1: Exacte. I a partir d'aquí ja veurem.
0: Molt bé, i una de les coses que també passa a Nintendo és que és un ecosistema amb una vida intensa. Molts de vegades es queixen que sempre és el mateix, que va repetint, etc. Però el que està claríssim és que cada mes hi ha notícies, una de les darreres amb un Nintendo Direct, que va haver-hi moltes notícies. L'Albert García estava força animat. Què destacaries d'aquest últim Direct?
1: Bé, el Zelda Ocarina of Time Remake, sobretot. Sí que és veritat que Nintendo va tenir poca presència, pel meu gust. Va ser una presència més de third parties, no? De Capcom, que parlàvem abans, d'Ubisoft, de Sega.
0: Però això està bé, també, no?
1: També, sí, sí, sí, perfecte. El que passa és que sí, això, potser la gent esperava un segon semestre de Nintendo més fort,
0: ja,
1: i van presentar tres títols, però bueno, van presentar l'Ocarina of Time, que la gent amb això ja,
0: clar,
1: ja, sí, està, sí, ja està a gust. O sigui.
0: L'Albert García està emocionat, sí, amb aquest tema.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: És al·lucinant, no? Escolta'm, que està bé. I moltes vegades ho diem, que bé, ostres, ja és un joc antic, tal, tal, però escolta'm, ho tenen claríssim, vull dir que segurament funcionarà i funcionarà bé. Molt bé, no sé si tenim alguna pregunta més. Débora, Eli?
2: Jo volia preguntar-te una cosa, i és tot el tema de les negociacions amb el paper, perquè jo sé que va haver-hi una pujada de preu amb el tema del paper, i ara que esteu fent el tema de la revista, volia preguntar-te, Mario, com està el tema? O sigui, és possible, no és possible, us esteu trencant el cap? Com és això? Com està
1: molt
2: la situació
1: difícil,
2: ara?
1: Molt difícil, o sigui, el tema del paper ara mateix, de fet, està sent el pitjor, perquè és molt car.
3: Problema,
1: sí, sí, és molt, molt car, produir una revista ja no, o sigui, no pots vendre una revista a 2,99 o 3,99, és literalment impossible, a no ser que treballis amb una màquina d'aquestes que fan com 10.000 o 20.000 revistes, però si vols volums petits, no? Com 500 revistes o alguna cosa així, la producció se'n va doncs, potser a 5 euros, 6 euros, o sigui, és molt, molt, molt car. I ja està sent un dels pitjors problemes, però bueno.
0: Esteu buscant maneres de batir-ho? O...
1: No, tenim una impremta ja, que és amb la que confiem, que també fa merchandising i tal, i ja està. De moment tirarem per aquí.
0: Estava pensant l'altre dia, quan estava preparant l'entrevista, amb les impremtes. Impremtes que segurament han passat un moment de menys feina, no sé si problemàtic, no sé, però m'imaginava la gent que portava aquestes impremtes, gent gran, no? O gent amb experiència, i que tornava. És així? O...
1: Sí, sí, és així. És així. La impremta amb la que estem nosaltres, que bueno, puc dir el nom, que és la impremta Barcino, que està aquí també a Barcelona, sí, sí, la porta gent gran, però que és amant del paper. O sigui...
0: Clar, i en aquest sentit vosaltres teniu la tranquil·litat que el producte serà bo, no?
1: Totalment, sí, sí. Hem vist també, ens ha ensenyat també com seria la revista, en tot cas, i també a part del prototip, i sí, sí, estem contents com serà.
0: Serà grapat?
1: No.
0: Aquesta que tenim aquí és grapada,
1: sí, aquesta és grapada, però degut al tema de les pàgines,
0: sí?
1: Que s'han de ser en 20, ara ja no poden ser grapades, han de ser enculades, o sigui que sí, tindrà més elaboració.
0: Clar, més bonic, i el llom serà més bonic, no?
1: Correcte.
0: Per posar-les al costat, això també ho de pensar molt bé, no?
1: El tema del llom, sí. L'estem pensant justament ara, a veure què posar.
0: El llom és una part molt important, sempre he pensat, d'una revista o d'un llibre, vull dir que sí. Molt bé, Mario, fantàstic. Jo, el que podem dir des d'aquí és animar la gent que vagi al Verkami, New N Acción, no? New N Acción, ràpidament trobarà totes les els preus i tot el raonament, i no sé si hi ha dates.
1: La campanya acaba el 19 per la nit,
0: sí?
1: O sigui que queden 7 dies, diria, o 6
0: sí.
1: dies. Vam ser top 1 a Verkami, o sigui, el projecte ho va patar al principi. Ara ja estem una mica més a baix, ho dic perquè si busquen, doncs potser han de buscar una mica més que del compte. Però sí, la campanya acaba en 6-7 dies, o sigui, que si volen la revista a peor reduir amb recompenses, és ara.
0: I quan creus que hi haurà la primera revista, o quan no sé, calculeu que les persones la podran rebre a casa seva?
1: El llançament és el 15 de juliol.
0: Sí, directament,
1: sí, el mes que ve.
0: O sigui, ha passat un any des que ho veu pensar fins que...
1: Total, exacte.
0: Hosti, Déu-n'hi-do.
1: I la meva primera revista va ser el juliol del 2002. justament. O sigui que... Ah,
0: bueno.
1: O sigui que ja, aniversari.
0: Perdona, el Generació Digital va començar el 2002, juliol.
3: Ostres.
2: Moltes doncs connexions aquí.
1: Moltes connexions. Aquí,
3: això vol dir que tenen revista per anys,
1: sí,
3: eh?
1: Sí.
0: Ostres, bé, hem de fer el programa, l'últim programa el fem el dia 4 de juliol.
1: Correcte.
0: Clar, no arribarem, però ja pensem alguna cosa, Mario.
1: Perfecte, sí. Jo encantat.
0: Sí, hem de pensar alguna cosa, a veure si... Sí, jo crec que estem connectats d'una manera claríssima.
3: Sí, total.
1: El Víctor, Albert...
0: Sí, de fet, oficialment ens podem agermanar ja.
3: No? Ah, podria
0: fer-ho. Sí. Allò que hi ha ciutats que arribes, no? Agermanat on, no? Pues estem agermanats, cosa que està molt bé. Doncs no te'n vagis, perquè tenim dos connexions amb el Francesc i amb el Pazos, perquè encara tenim una mica més de temps al Generació Digital.
4: Generació Digital, amb Albert Murillo.
0: A veure, Eli, Débora, quin ha estat l'esdeveniment d'aquesta setmana més important per vosaltres?
3: Important per mi... No, diguem-ne, només que no es podia entrar a Barcelona. No es podia venir a treballar.
0: Sí.
3: Però vamos, sí, ja sabem tots el que ha passat, no?
0: Sí. Us he de dir que vaig veure aquella part final i em vaig emocionar molt, eh?
3: Sí.
0: Però molt és molt, eh? Mm. O sigui, jo com vaig veure aquelles imatges, aquella música, aquella llum, vaig dir, guarda, Déu senyor, m'agrada molt, em van robar el cor. Bueno, després ja de Jonsis, no?
3: Però... Això està per aquestes coses.
0: Doncs avui el Francesc em deia, escolta, és que és el moment per destacar algun videojoc amb temàtica cristiana. Dic, però què diu? Sí, Albert. Diu, fins i tot hi ha un Papa Simulator, es veu que s'està preparant i tal, però també parlarà de videojocs d'aquests. És que és molt fort, perquè he vist imatges i surt, saps, de la plaça els diumenges. Bé, és una cosa molt curiosa i tu tens el control de tots els moviments que el fa el Papa. I compte, eh?
3: Bueno, pot ser qualsevol cosa.
0: És aquest el tema, que no sé quin tipus de llibertat poden donar, però no sé. Hola, Francesc, com estàs?
5: Hola, Albert i companys del Generació Digital. Com tots sabeu, aquesta ha sigut una setmana molt i molt especial, on milers de persones hem tingut per fi el que portava molts anys esperant sentir. I no, colla de filisteus, no em refereixo a l'últim Nintendo Direct o al remake de l'Ocarina of Time, sinó a això.
6: Bon dia i bona hora!
5: I quina millor ocasió que aquesta per fer un examen de consciència i una mica de penediment, que el hobby dels videojocs en tenim molts de pecadors, però no patiu, el videojoc també ofereix camí cap a la redenció. Videojocs de temàtica cristiana n'hem tingut ja abans al programa, com per exemple els Bible Adventures de la NES americana de principis dels 80. I si rasqueu una miqueta per llocs com Itch.io o la pròpia Steam, trobareu més dels que no us penseu. Si voleu emular el mateix Lleó 14, ja estim preparats dos Papa Simulators que encara no tenen data de sortida. Però aquesta vegada parlarem d'un joc on prendrem el rol d'una de les figures capdals, sinó la més important, de la religió al món occidental. Llançat al mercat el passat Dijous Sant, gran jugada de màrqueting, us presento I Am Jesus Christ.

0: Imagineu la proposta. Un joc d'acció en primera persona on vivim i recreem passatges importants de la vida de Jesús en una Galilea de món obert simulada amb Unreal Engine 5. Podem caminar, parlar amb la gent, prendre certes decisions i usar els nostres poders divins per descobrir pistes, una mica, potser una mica massa, semblant al mode investigador del Batman Arkham. S'ha de dir que l'aspecte gràfic, si no és demolidor, ni està en línia amb el més actual, està prou bé pel que es podria esperar i algunes de les cinemàtiques són resultones.
1: Jesus, I was just about to send someone to find you. We've been thinking about how to strengthen the people's faith.
0: La llibertat que tenim durant el joc és limitada, certament. No és realment un món obert, però ens recorda una miqueta els primers Assassin's Creed, amb la llibertat d'interactuar amb diverses persones i haver de seguir pistes per trobar el següent punt de la història. Parlant de la història, passarem per alguns dels moments més importants de la vida de Jesús, des del seu retrobament amb Joan el Baptista fins a la crucifixió, passant per l'entrada a Jerusalem, el miracle dels pans i els peixos o el sermó de la muntanya. L'objectiu és clarament doctrinal, entendre millor la significància d'aquests passatges vivint-los en primera persona. Hi ha moltes lectures de fragments bíblics i l'opció de repassar passatges importants, però cal dir que durant les interaccions i converses amb personatges com la Verge Maria o Sant Josep, la família de Jesús, tenim una sensació molt quotidiana que ens dona una visió una mica més diferent i propera del personatge. Malgrat tot, a nivell de jugabilitat, la major part del temps ens movem d'un marcador a un altre amb poques opcions de quedar-nos encallats. Se'ns proposen una sèrie de minijocs molt simples, com completar quadres que representen fragments bíblics amb l'objecte que correspongui, com un ganivet a la mà d'Abraham, apretar certs botons per superar una carrera entre la llum i la foscor, o fins i tot un minijoc de pesca, naturalment. En resum, una manera molt simple de trencar la monotonia d'anar d'un lloc a l'altre passant de conversa en conversa fins al final inevitable. I Am Jesus Christ és un joc per als conversos, realment, però està fet amb un intent didàctic i replica mínimament bé el look and feel de jocs més importants, però que està fet amb cert rigor i respecte per la història del personatge, tot s'ha de dir. Dir-vos també que el publisher polonès Playway el té a Steam per 12,5 €, però també el podeu trobar en packs d'altres jocs de l'empresa. I, esclar, es fa curiós haver-lo de comprar juntament amb jocs com Contraband Police o Thief Simulator. Però bé, ja sabeu, els camins del Senyor són inescrutables.
2: I t'he de dir, Francesc, que m'ha sorprès el minijoc de pesca, no? Perquè pesques un, però en surten 100, no? En teoria,
3: sí, sí, sí.
2: No? Vull dir, vull dir, espectacular. No ho sé. Només per provar-ho, ho provaria, eh? Per veure quina és l'experiència.
3: Curiós,
2: sí,
3: segurament
2: sí, sí.
3: És.
2: Tu dius que sí, Mario? Provaries
4: sí,
2: aquests?
4: Sí, sí, sí. Jo el coneixia, o sigui que vas veure un trailer i vaig flipar.
2: Sí, eh?
4: Sí, sí, total.
2: Sí, sí. Està bé, i mira, de fet m'ha fet recordar allò que us deia, no? Que m'havia emocionat de veure la part final del Gaudí, etc. No sé si vau veure el moment de la Valentina.
3: No,
2: no veu veure la Valentina.
3: No.
2: El tema és, i us ho explicaré ràpidament, eh? El papa entra amb els reis d'Espanya i una persona vinculada a, doncs, a la basílica. I hi ha una nena cega, val? Que està al costat de la creu de Jesús, però que era una maqueta. Mm-hmm. I aquesta nena cega els explica al papa què és, com és aquesta creu. Com ho fa? Doncs tocant-la. No? Fent de notar que tot el que fa Gaudí realment és molt visual, es pot tocar, etc etc. El soroll que hi ha... I clar, jo estava veient en directe, per la tele, no estava allà al costat. Mm-hmm. I la nena estava parlant, la Valentina, i aquí podem observar, no sé quantos. S'escoltava bé perquè hi havia el micròfon, però el papa i els reis no escoltaven res perquè hi havia molt soroll. Uh-huh. I es notava que estaven patint perquè no sentien res.
3: Re.
2: I la Valentina, cega, no
3: se n'adonava.
2: I en tot donat, un moment donat, la toca la reina, li diu, i vostè quin és? I la Letícia diu, la reina.
3: Ai, ai.
2: Tot, papa, sí, realment va ser tot molt curiós fins que li van demanar que sisplau cridés perquè no se sentia res. No sé, va ser un moment tan curiós que ara ens l'està posant a la pantalla gegant el Dani, que sempre està en el moment, i de veritat és que va ser molt, molt divertit.
5: Valentina, encantada.
6: Yo soy la reina, encantada.
7: Ah, encantada, su majestad.
6: Encantada, Valentina, ¿cómo estás?
7: Muy bien.
6: Pues cuéntanos.
8: ¿Qué nos cuentas hoy?
6: Cuéntanos.
9: Vamos a explicarles la maquinaria.
7: Vale.
2: Bueno, i aquí ja comença a parlar, a gira, i ja no senten res.
3: ¿Quién es usted?
2: Sí, clar, soy la reina, sí, reina, sí, clar, encantado, encantado. Bueno, no sé, res.
3: Clar, que a més és su majestat, bueno, clar, a mi diu la reina, dic, sí, sí. Ah, pues muy bien.
2: Mira, jo vaig pensar, com li hauria...
3: Com reacciona, sí, com reacciona ella,
2: sí,
3: ràpid?
2: Sí, sí, ràpid, perquè estava ben ensenyada.
3: Exacte,
2: ella,
3: sí.
2: A mi em passa i dic, hola.
3: Vale, senyora.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Molt bé, escolta'm, avui anem de gravació en gravació, perquè avui també el Pazos m'ha demanat que volia gravar i deixar gravat una, en constància, una cosa que ens volia explicar relacionada amb tema de veus i d'intel·ligència artificial. Víctor Matute, com estàs?
8: Hola, generació digital. S'ha acabat ara mateix, com aquell qui diu, la setmana dels videojocs. És a dir, el que era l'E3, que ara ja fa uns anys que és el Summer Game Fest. Durant aquesta setmana, les companyies presenten totes les novetats, siguin jocs indie o triple A. Hem tingut a tot. Hem tingut tant que potser ha sigut el millor no E3 dels últims anys. Però el tema a tractar avui, Murillo, és el Fable i les seves traduccions. Aquest joc, el Fable, que és tan esperat, s'ha enrederit fa poquet fins a febrer de 2027. La teoria és que no vol coincidir amb el llançament del GTA 6, exactament igual que tothom. Per això tenim el setembre més patat de jocs de la història. No és productiu. O sigui, tenim un problema. El concepte és que al veure el nou tràiler del Fable i les seves edicions s'ha descobert una coseta, i és que el joc arribarà doblat a l'espanyol d'Hispanoamèrica. No a l'espanyol d'Espanya. No diguem ja en català, català. Què dius, Murillo? Tu estàs tronat? Com se t'acut demanar un joc en el teu idioma? Què som? Anarquistes? Total, que la gent ha preguntat molt educadament què és, com funciona internet, com és que el joc no arriba en espanyol d'Espanya. La resposta és, sembla ser, la clàusula passava. Passava? Preguntava el Murillo tot confús. El gremi d'actors i actrius de doblatge fa molt temps que es barallen amb distribuïdores i productores perquè, llama-les locos, no volen que les seves veus s'utilitzin per entrenar la intel·ligència artificial, ja que tenen por de que les companyies aconsegueixin cobrir les necessitats vocals amb màquines i així no hagin de contractar absolutament a ningú per fer la feina. Però això no ho faria mai una companyia, Murillo. Així doncs, s'ha d'acceptar aquesta clàusula als nous contractes o no hi ha veus. I per què el Fable no tindrà veus en espanyol d'Espanya? Doncs perquè no s'accepta aquesta clàusula, aparentment, perquè les companyies volen constantment estalviar-se pasta contractant gent si poden utilitzar la IA. Jo sóc molt partidari de, no sé, de que la gent aprengui anglès d'una vegada, però també sóc un gegant defensor del món del doblatge i els seus professionals, i de que tu, a casa teva, has de poder jugar el joc com et doni la gana en l'idioma que et roti. Aquest problema comprèn no només el doblatge de l'espanyol d'Espanya, també afecta a traduccions i localitzacions en diferents idiomes. Que la IA és una eina, t'agradi més o menys, és un fet. Que les companyies l'estan utilitzant per fotre fora treballadors, estalviant-se uns quartos i donant un servei infinitament pitjor, també ho és. Entre tantes baralles estúpides actuals, com si un joc el protagonitza un home o una dona, a poc hi ha companyies que estan guanyant la guerra. Aquestes són les batalles que hem de lluitar. Ara és quan podem defensar el medi que tant estimem i no barallar-nos amb un tonto AX antes conocido como Twitter. I és clar que traduir, localitzar i doblar un joc val molts calés. Però són calés que per gent com Microsoft o Amazon és calderilla. Però és una calderilla que sembla estan disposats a estalviar-se a costa de la vida de molta gent, cobrant a més per un producte objectivament inferior. A Llatinoamèrica ens ha dit, i escolta, cadascú té els seus problemes i necessitats. Aquí jo no criminalitzo a cap treballador de cap puesto. Però cedir ara és pa per avui i gana per demà, que dirien a l'espanyol d'Espanya. Tal com funciona el món i, sobretot, la merdificació que pateix internet, només has d'entrar a Google i buscar patata i té Google a la cabeza, de debò que no m'estranya que la gent faci una cosa que sembla tan obsoleta com voler tornar a tenir revistes físiques en el seu poder sobre videojocs, ja sigui pagant mensualitats o en campanyes de crowdfunding. Estem tan cansats i tan esgotats de que ens toregin i ens vacilin que ens estan fent tornar als 90, Murillo. I escolta, si és per viure més tranquils, jo firmo ja i encantat de la vida. Adeu!
9: And there you go. Yes.
2: Doncs sí, no poden utilitzar veus espanyoles, diguem-ne, doncs no tenen cap problema i em posen doncs, les de Sud-amèrica.
3: Sí, sí.
2: Perquè en el fons els és igual, perquè és un negoci. Eh? I té raó, que potser ho hem de lluitar. Què en penses, Débora?
9: A mi em sembla indignant. O sigui, em sembla indignant com a consumidora, em sembla indignant com a professional, encara que sigui de la premsa del videojoc, però és que em sembla indignant també pels treballadors i les treballadores. Saps el que et dic? O sigui, això no es pot permetre. No estem parlant tampoc... Mira, ho veuria també malament, però ho entendria potser una mica més si estem parlant potser d'un estudi més petit, però en el cas d'aquest estudi que té el recolzament també d'Xbox, perdona, però això no es pot permetre. I de fet el que ens està passant també és que encara que hi hagi certa reticència d'algunes persones al tema de la IA i el, tot el que s'està fent malament amb ella, el cas és que com s'estan permetent moltíssimes coses, estem ja començant a veure un munt de jocs fets també amb IA i que ni tan sols ho estan dient, estan sent sincers. Llavors jo, per mi és molt indignant i és d'aquestes coses que et fan pensar doncs potser, mira, m'està agradant cada cop menys la indústria que se'ns està quedant i també els jocs que ens estem rebent. Llavors jo en el meu parer és, jo no compraré aquest joc i no jugaré a aquest joc, perquè em nego a que es tractin d'aquesta manera tant les obres com les persones que les fan, perquè per mi el més important és que són les persones les que fan els videojocs. Els videojocs no surten del no-res, els videojocs surten de persones que hi estan treballant i que hem de respectar i que mereixen també tenir unes condicions laborals. Llavors jo estic molt enfadada i molt indignada.
2: De fet, és curiós perquè aquesta setmana també hi ha hagut la notícia d'un tema d'intel·ligència artificial, no domino gaire el tema, que precisament es diu Fable, que durant 15 dies aproximadament la gent el pot provar, diuen que és el més potent que hi ha en aquests moments, que te'l pots posar fins i tot local, i és molt curiós perquè una persona que segueixo, que és programadora, va fer una demostració, se'l va descarregar en aquell moment i va posar un prompt que era fes un videojoc semblant al Super Mario, que tal, tal, tal. Eren tres línies. I al cap de res tenia un joc fet en HTML i no sé exactament què més, senzillet, però que és que era al·lucinant. És a dir, estava fet, saps? I dius... I que es diu Fable, realment. Curiosament ha coincidit amb el nom. I em vaig quedar molt parat de el que realment es podrà fer segurament en un futur. Però no parlem d'intel·ligència artificial, parlem d'intel·ligència real, la que s'escriu, com aquesta revista New N Acción. Mario, moltíssima sort, de veritat.
4: Moltes gràcies i un plaer estar aquí.
2: Igualment.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Sí, sí, igualment. I ja ho saps, els germanats de per vida...
4: Completament.
3: Decidit unilateralment.
2: Exacte, exacte. Certament. Per cert, no volia acabar el programa també per dir que Is This Seat Taken, un altre premi, doncs ha rebut aquest videojoc de Poti Poti Studio, ha aconseguit un dels guardons de la categoria Diversió i Entreteniment als Apple Design Awards, els premis de disseny de la multinacional tecnològica nord-americana, i que ha destacat aquest joc com una forma divertida de provar i resoldre endevinalles complexes i que a través del seu estil de còmic ofereix situacions entretingudes que ajuden els jugadors a lidiar amb les peculiaritats del transport públic. Realment, un joc que ha estat una sorpresa de tots els premis que s'han dut i que ens alegrem molt per Poti Poti Studio, que tant de bo l'any vinent puguin venir al programa. Eli, Débora, Mario, gràcies pel seu programa d'avui.
3: A tu.
2: I també, Dani, gràcies per... Ei, què és aquesta llum? És al·lucinant, se'n va cap a dalt, és impressionant. Oients, recordeu que tornarem la setmana vinent, ens queden pocs programes, el proper dia 4 de juliol farem el programa obert al públic, generació digital @catradio.cat. Adéu-siau.

0: Estàs aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Molt bona nit, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguts una vegada més al Jazz Batussi. Durant la pròxima hora navegarem per l'univers del jazz recorrent els seus confins i les seves galàxies. El meu nom és Dani Nelo i us he preparat la selecció musical per aquesta nit. Aquesta setmana sessió en la que sincopem la nit a base de ritmes llatins, jamaicans i soul. Viatjarem a Argentina amb Mel Muñiz, a Hawaii amb Taj Mahal i Los Lobos, viatjarem a Nova Orleans amb Charlie Halloran i a Osona amb els Muniats. Arrencarem amb El Diablo de Mel Muñiz. Benvinguts al Jazz Batussi.

0: I abramos un vino, che.
1: Així sonava Diablo, un dels temes del nou material de Mel Muñiz, l'artista argentina que ja heu pogut sentir més d'una vegada aquí al Jazz Batussi. Ja sabeu, compositora, multiinstrumentista, cantant i arreglista d'ampli ventall musical. Va del jazz al swing, passant per ritmes llatins com el bolero, el son, el vals, etc. Molt potent, Mel Muñiz, i la seva mà dreta, Juan Pablo Mendonça, sí senyora. Seguim ara amb un tema de l'únic llarga durada del percussionista del timbaler Joe Torres, Latino con Soul. Torres va créixer al Spanish Harlem, encara que la carrera la va fer a Los Angeles com a músic de sessió, però també té material propi. Escoltem-lo amb aquest Nighthawk.

blues ferm, nocturn i tranquil, el del percussionista Joe Torres amb Nighthawk. Als nostres dies es viuen molts tipus de llatinitat, no tot es queda amb els ritmes majoritaris del mainstream. L'orquestra Akokan, com hem comentat alguna vegada, són una formació doncs, que agafa la tradició del mambo, del cha-cha-cha, dels ritmes de ball dels anys 50 i els porta a l'aquí i a l'ara. A veure com els hi sona aquest Yo soy para ti.

Yo Soy Para Ti era l'orquestra Acocan, una barreja de músics cubans i nord-americans que veuen de la tradició. I ara seguirem amb un músic entranyable, un trombonista que acaricia el tropicalisme, els ritmes del Golf de Mèxic, de Nova Orleans a Kingston, passant per Trinidad, Tobago. Parlem de Charlie Halloran, que té nou single junt als seus The Tropicales. Això es diu Taint the Truth.

Hem anat primer amb Charlie Halloran i després ha entrat un tema del nou àlbum de Joe Quiñones, un dels agitadors del Retro Soul de Califòrnia, alma mater dels Sincers, i doncs, que ara ha publicat en solitari In a Soul Steady Situation, una recepta doncs, a base de soul, rocksteady, una mica de duop i altres espècies. Segueixes a la sintonia dedicat, això ja es va tossi, i avui estem fent un tria i remena de regús estiuenc. Va, seguim amb un altre tema del senyor Quiñones, en aquest cas un instrumental que es diu així, Bolsita.

Bolsita era un dels talls de l'últim disc de Joe Quiñones. Seguim ara amb un tema extret d'una recopilació, un disc del segell Dapton, que recull algunes de les produccions de Víctor Axelrod, un productor força prolífic que ha treballat en moltes ocasions amb Dapton, Antibales, amb la Sharon Jones, amb els Dap Kings, també va participar amb el Back to Black d'Amy Winehouse, etc. Tot un pro home de la producció. I avui el fem passar junt als Frighteners i la seva versió del I'd Rather Go Blind.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nello.
1: I ara de Brooklyn viatgem fins a Hawaii, on es van reunir el cantant i multiinstrumentista Taj Mahal, Los Lobos, els Ten Lonely's i Gary Hamelau. Una reunió de bons músics de diferents orígens per agafar, doncs, el pols de la música tradicional hawaiana. Tot enmig d'un ambient super relaxat. Escoltem com els hi va quedar aquest Fishing Blues.
2: Okay, so the introduction goes right. I do.

segueixes a la sintonia dedicat, això ja es va tossir i ja saps que pots tornar a escoltar i compartir aquest i tots els capítols va tossir al podcast aicat.cat i a la superplataforma 3cat. Anem ara amb el brillant homenatge del percussionista i productor Geoff Mann a son pare, el prolífic flautista Herbie Mann, sí senyor. Precisament ho va fer junt a Victor Axelrod. Van gravar l'any passat mitja dotzena de talls posant al dia doncs, el so característic de la flauta de Herbie Mann. Escoltem la seva versió del clàssic New Orleans.

la ració. Primer hem anat amb l'homenatge a Herbie Mann per Geoff Mann i després hem seguit amb una píndola de l'enigmàtic guitarrista Gitlin. Abans ens hem quedat amb ganes d'una mica més de Bugalú, així que farem passar als germans Lebron i la seva orquestra. Potser no van ser els reis del Bugalú, però tenen un parell d'àlbums que et poden desllorigar ben bé els malucs. Això es diu Bugalú Lebron.

Boogaloo LeBron dels germans LeBron. I ara seguim amb un dels temes de la temporada. Va sortir l'any passat i potser ha estat un dels talls de casa nostra que ha sonat més vegades aquí al Jazz Batussi. Parlem dels Tarkim. Tarkim i los metales preciosos. Un tema ben produït, ben tocat, ben sòlid en tots els aspectes. Tenim ganes de veure per on tirarà, per on anirà aquesta formació a la que desitgem el bo i millor.

tremendo com caminava i com sonava aquest Tarquim i los metales preciosos. I ara seguim amb un favorit Batusi, el trompetista i arranjador Steven Bernstein, que junt a la seva Millennial Orquestra no paren de gravar i fer coses interessants. Un dels àlbums que més ens va frapar va ser l'homenatge que van fer a Sly and the Family Stone, una deconstrucció, per dir-ho així, dels temes de Sly, feta amb superbon gust i que no cansa en absolut. Fem-los passar amb aquest Assumptes de Família.

Era la Millennial, l'orquestra de Steven Bernstein. Manyacs, les agulles del rellotge ens indiquen la sortida. Hem de guillar. I avui ho farem amb la formació d'Osona als Moniats, als quals també els hi desitgem i augurem una bona travessia en aquest camí tan curiós que és el de la música. Això es diu Ulls Blaus.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Noies, nois, nois, noies, això s'acaba, no hi ha temps per més. Avui hem tingut Diables Sincopats. Espero que us hagi agradat. El meu nom és Dani Nelo i, com sempre, serem aquí el proper diumenge al mateix lloc, a la mateixa hora, amb més música i històries. I recordeu, deixeu que el jazz batussi entri a casa vostra.

hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
4: Ara mira'm bé, passo ràpid.